0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrar.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir, por ti de repente, la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Cada...

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix.
1: No sé a dónde voy, no es real.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts siguin, com sempre, a l'Esclat de Tenora, avui el número 611, corresponent als dies 10 i 11 d'octubre del 2026. El començarem escoltant la sardana Tres Miquels, és de l'Enric Vilà i Armengol. Està interpretada per la cobla Foment del Montgrí. Amb ella felicitem en els Miquels i Rafels, que la setmana passada es van quedar al tinter. De Figueres, en Miquel Ros, en Miquel Costa Oliva i en Rafael Garcia. I de Blanes, en Miquel Prats González.

Cobla Foment de Montgrí ens acaba d'interpretar Tres Miquels, és de l'Enric Vilà i Armengol. Aquest dilluns passat, dia 5, d'Olot, l'Emili Pallàs va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Emili. Per a tu la sardana de la teva filla Laura, interpretada per la Cobla Montgrins, Els Grans de Fejol.

Acaben d'escoltar Els grans de Fajol, és de la Laura Pallàs i Mariani. L'ha interpretat la Cobla Montgrins. Del mestre de parlada, en Josep Serra i Bonal, escoltarem la de la melodia de tenora Delectació. Està interpretada per la Cobla Montgrins. El solista, en Josep Gispert. I és a parlada que se'n va, per a felicitar, de part de tota la família, a la Nita Oliveres, que el dilluns dia 5 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Nita.

Josep Gispert a la tenora amb la Cobla Mogrins ens acaben d'interpretar Delectació. És d'en Josep Serra i Bonal. D'en Quim Reixac i Jofre escoltarem Lluna, interpretada per la Cobla Baix Empordà, el tenora, el propi Quim. Va dedicada, de part de tota la família, precisament als seus pares, en Jordi Reixac i la Judit Jofre, que el dilluns dia 5 van celebrar el seu 35è aniversari de noces. Per molts anys, família!

cop al Baix Empordà ens acaba d'interpretar Lluna, de Guim Reixac i Jofre. El dimarts, dia 6, foren els nostres convilatants, la Maria Teresa Joanola i en Robert Serrats, que celebraren el seu 57è aniversari de noces. Per molts anys, parella. Per a vosaltres, la sardana del compositor Xavier Forcada i Carreras està interpretada per la cobla Marinada. El seu títol, Una parella genial.

Una parella genial és de Xavier Forcada i Carreras i ens l'ha interpretat la cobla Marinada. Del figuerenc Jaume Cristau i Brunet escoltarem Palau Saverdera, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal. I és a Roses que se'n va per a felicitar en Joan Hortensi, que el dimarts dia 6 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Joan, de part de la Maria, de tota la família i també de tots els companys i companyes del curs de Vilabertran.

La principal del Bisbal ens acaba d'interpretar Palau Saverdera, és d'en Jaume Cristau i Brunet. També el dimarts dia 6, l'Emília Pla va celebrar el seu 93è aniversari. Moltes felicitats, Emília. Et dediquem la sardana que et va escriure en Jaume Bonaterra i Dabau. Emília, sardanista, l'interpreta la Cobla Cadaqués.

0: Jaume Bonaterra i Dabau, la Cobla Cadaqués, ens acaba d'interpretar Emília Sardanista.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: A Tiana hi tenim l'amiga Dolors Solà, que ella també el dia 6 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Dolors. Per a tu la sardana del compositor Joan Lázaro i Costa. De nit a Tiana, l'interpreta la Cobla Vents de Ria.

Cobla Vents de Riella ens acaba d'oferir De nit a Tiana, és de Joan Lázaro i Costa. De Francesc Teixidor i Ponce escoltarem Ripoll, Bressol i Capital, interpretada per la Cobla Sant Jordi. I és a Ripoll que se'n va per a felicitar a la Rosa Colom i en Joan Moret, que el dimarts dia 6 celebraren el seu 51è aniversari de noces. Per molts anys per ella.

de Francesc Teixidor i Ponce, la Cobla Sant Jordi ens acaba d'interpretar Ripoll, Bressol i Capital. Del figuerenc Francesc Basili Oliveres gaudirem de la seva sardana Sant Pere de Roda, interpretada per la Cobla Sant Jordi. Va dedicada de Figueres a la Maria Teresa Gelis i l'Enric Oliva, que el dimecres dia 7 celebraren el seu 54è aniversari de noces, i el dijous dia 8 l'Enric també va celebrar el seu aniversari. Però molts anys de part de tota la família i TV nostra.

Ivan Alcazo en el tible amb la Cobla Sant Jordi ens acaben d'interpretar Sant Pere de Roda, de Francesc Basil i Oliveres. De Josep Masó i Quer escoltarem Avinyonet de Puigventós, interpretada per la Cobla Màxims. I és Avinyonet que se'n va per a felicitar en Joan Traiter, que el dimecres dia 7 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Joan, de part de la teva dela, d'en Xavi Roig i nostre.

La Cobla Màxims ens acaba d'interpretar Avinyonet de Puigventós, de Josep Masó i Quer. La propera és del compositor Frederic Cirés i Puig. El seu títol, Gentil Roser, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Amb ella felicitem a tots els rosers que el dimecres dia 7 celebraren la seva onomàstica, però especialment de Blanes, la Roser Vilaprinyó, de Cadaqués, la Roser Bosch, de Figueres, la Roser Olivet, la Roser Boada, la Roser Teixidor i la Roser Casademont, de Palamós, la Xari Díaz, de Vilabertran, els del curs de les sardanes felicitem a la Roser Parada, a la Roser Torrent i la Roser Jiménez. I en Xavi Roig felicita la Roser Zafra, la Roser Aguado, la Roser Balasc, la Roser López, la Roser Rodríguez, la Roser Torres i la Roser Vidal.

0: Acaben d'escoltar Gentil Roser, que ens ha interpretat la Cobla Ciutat de Girona. És de Frederic Cirés i Puig.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 10 d'octubre, a Sant Hilari Sacalm, a la plaça del Doctor Grabalosa, a 4:45 de la tarda hi ha ballada amb la Principal de Banyoles. Caçà de la Selva, plaça de la Coma, a les 5 de la tarda, Cobla Bisbal Jove i Xocolatada Popular. Ventalló, festa major de Vallbaralla, a les 5 de la tarda i a la Cobla la Principal d'Olot. A Tossa de Mart, en el Passeig de Mart, a les 5 de la tarda, ballada vigília de plec amb la Ciutat de Girona. Per la nit, a les 10, en el Cinema Montserrat, extraordinari concert de vigília amb la Cobla Ciutat de Girona. Tindrà lloc el reconeixement en el compositor i tenorista Josep Coll i Ferrando. I a Caldes de Malavella, en la plaça de l'Ermita de Sant Grau, a les 7 de la tarda i a la Cobla Foment del Montgrí. Diumenge, 11 d'octubre, a Tossa de Mar, 39è aplec en el Passeig Mossèn Cinto Verdaguer, matí a 11:15 i tarda a les 4. Cobles, Ciutat de Girona, Reus Jove i Principal de Llobregat. A Ripoll, en l'Ermita del Remei, Festa del Remei, a 11:15 del matí, sardanes amb la Cobla Canigó. A Flaçà, és la festa major, a 11:45 del migdia, en la plaça de l'Església de Sant Cebrià, 3 sardanes. I a les 5 de la tarda, en la plaça del Carrilet, audició completa tot amb la Cobla La Flama de Farners. Albons, festa de Sant Grau, en l'Ermita de Sant Grau, a 11:45 del migdia, ofici solemne, bateig dels gegants i tot seguit 3 sardanes, Cobla Principal de Banyoles. A Riudellots de la Creu, plaça major, a les 12 hi ha sardanes amb la Principal de Porqueres i Vermut. A les Preses, a la plaça major, a les 12 del migdia hi ha la Cobla la Principal d'Olot. A la Bisbal, a l'Ermita del Remei, al Plec del Remei, a les 12 hi ha sardanes amb la Cobla Baix Empordà. A Urriols, a les 12, ofici solemne, presidit per el bisbe de Girona, Octavi Vilà, acompanyats de la Cobla Montgrins i la Coral d'Urriols. A la sortida, dos sardanes, amb l'estrena de Vells i Vells Temps a Urriols de l'Esteve Palet i Ribes. A Cassà de la Selva, Ermita del Remei, 43è aplec del Remei, a les 12, ofici solemne, i a la sortida, tres sardanes amb la Cobla, la Principal de Cassà. Anglès, plaça de la Vila, a 13:45 de la tarda, sardanes amb la Cobla, Bisbal Jove. A Brunyola, 32a Fira de l'Avellana en la plaça de Brunyola. A les 4 de la tarda, audició amb la Principal de Cassà. A l'Escala, Fira i Festa Camp dels Pilans. A les 4 de la tarda hi ha ballada amb la Cobla Els Rossinyolets. A Cogolls, a les 5 de la tarda hi ha audició amb la Cobla Aires de la Terra. A Camallera, en el Pavelló, a les 5 de la tarda hi ha ballada amb la Principal de Banyoles. I a l'Armentera, a la plaça de Catalunya, a les 6 de la tarda hi ha ballada de sardanes amb la Cobla La Moreneta. Dilluns, 12 d'octubre, Diada del Pilar. A Cistella, plaça major, a les 11, 3 sardanes. I a la mateixa plaça, a les 5 de la tarda, hi ha ballada completa tot amb la Cobla La Servianenca. A Sant Feliu de Guíxols, a l'Ermita de Sant Elm, a plec de la Mare de Déu del Bon Viatge. A les 12 del migdia, audició amb la Cobla La Principal de Banyoles. A les Preses, plaça major, a les 4 de la tarda, hi ha ballada amb la Cobla La Principal d'Olot. I a Camp de Bànol, a la plaça de la Dansa, a les 5 de la tarda, hi ha ballada amb la Cobla La Principal de Banyoles. Dimarts, 13 d'octubre, a Tossa de Mart, a l'Ermita de Sant Grau, a la 1 del migdia i a la Cobla, la Flama de Farners. Dissabte, 17 d'octubre, a Besalú, concert presentació de Bartomeu Vallmajor i Soler, a la plaça de la Llibertat, a les 5 de la tarda, amb la Cobla, Ciutat de Girona. Diumenge, 18 d'octubre, a Olot, en el Firal, a les 12 hi ha ballada amb la Principal d'Olot i a les 6, a Santa Pau, en els Jardins de Can Xel, ballada amb la Principal de Banyoles. I a Sant Joan de les Abadeses, en el Pavelló, a 4:45 de la tarda i a les Cobles, Ciutat de Girona i Principal d'Olot. Per el dilluns, dia 19 d'octubre, a Barcelona, en el Casino de l'Aliança del Poble Nou, a les 7 de la tarda hi ha el concert Sardanes Centenàries amb la Cobla Sant Jordi. Anem per als cursets. A la Bisbal, cada dissabte, de les 10 a 11:45 del matí, en la plaça Jacint Verdaguer. En cas de mal temps, ho fan en el local de Can Met. A Figueres, organitzat per l'Associació dels Veïns de l'Eixample i el Foment de la Sardana Pep Ventura, en el Molí de l'Anguila, tots els divendres de les 5 a 6:45 de la tarda. Si ets nou, et pots inscriure en el WhatsApp 682-762-752. A Argelaguer, cada dimarts, de 7:45 a les 9 del vespre, en el Pavelló. A Sant Privat d'en Bas, cada divendres de les 7 a 8:45 del vespre en el local de les antigues escoles de Sant Privat. El curs és gratuït. Si vols participar, envia un WhatsApp en el 646-348-455. A Camós, en el Pavelló, tots els dilluns de les 8 a les 9 del vespre. Aquí a Vilafant, en el local social de les Mèlies, cada dimecres de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre. A Vilabreig, en el local cívic, el segon i el quart dimecres de cada mes, De 7 a 8 del vespre per aprendre a comptar i repartir i de 8 a 9 per aprendre a ballar. És obert i gratuït a tothom. Vilajuïga, cada dijous, de 9:15 a 9:15 del vespre, en la sala d'actes de la plaça 11 de setembre. L'activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia en l'Ajuntament, telèfon 972-53-0005. És a càrrec de la Roser Montaner. Riudellots de la Selva, cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, curs infantil, juvenil i familiar. Cada divendres, de 7 a 8 del vespre, curs regular d'adults. I cada dos dissabtes, de 4 a 5 de la tarda, curs de comptar i repartir. Tots els cursos són gratuïts, però requereixen inscripció prèvia en el 606 014 645 de Martí Ribes o el 622 171 410 d'en Ferran Domènech. Es faran a la sala polivalent de la plaça de l'Ajuntament. Aigua Viva, en el centre polivalent La Torrentera, cada divendres de 8:15 a 9:15 del vespre. És gratuït, però cal inscripció prèvia en l'Ajuntament d'Aigua Viva. A Sils, a la sala La Laguna, cada dimecres de 8:15 a les 9 del vespre. Telèfon de contacte 649 465 513, que és en Vicenç, i el 664 333 075, la Montse. Per a tothom, petits i grans, socis gratuït i no socis 20 euros. I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: I seguim amb més sardanes. De Llançà, en Josep Caula i tota la família feliciten la seva esposa, la Roser Freixa, per la seva onomàstica del passat dimecres dia 7. Moltes felicitats, Roser. La sardana és la d'en Joaquim Ostenc. La doctora de Llançà l'interpreta la cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar La doctora de Llançà, és d'en Joaquim Mostenc i d'Unya Beitia. De Berga, en Joan Parera i tota la família feliciten la seva esposa, la Dolors Orriols, que el dimecres dia 7 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Dolors. La sardana és del príncep de la tenora, en Ricard Viladesau. En Refila de Berga, l'interpreta la Cobla Salvatana, el tenora, en Josep Ferràs.

Roger Ferràs a la tenora amb la Cobla Salvatana ens acaben d'interpretar En Refila de Berga, és de Ricard Viladesau i Cané. La propera se'n va cap a Roses per a felicitar a la Mari Loscos i en Joaquim Ros, que el dimecres dia 7 van celebrar el seu 53è aniversari de noces, per als anys parella. Per a vosaltres la sardana que us va dedicar a Narcís Costa i Ventura, en Joaquim i la Mari, l'interpreta la Cobla, la principal de Vilamacolum.

De Narcís Costa i Ventura, la principal de Vilamacolum, ens acaba d'interpretar en Joaquim i la Mari. De Josep Serra i Bonal, escoltarem la seva sardana insígnia, Peralada. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. I és a Peralada que se'n va, per a felicitar a l'Albert Algans, que el dijous dia 8 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Albert, de part de tota la família i sobretot de la gran cosinada.

de Joaquim Serra i Bonal, la Cobla Ciutat de Girona ens ha ofert Parlada. De Joaquim Soms i Gené escoltarem A l'ombra del campanar, interpretada per la Cobla Sant Jordi. Va dedicada a la Berta Casanovas de Roses per a felicitar-la per al seu aniversari que ha celebrat el dijous passat dia 8. Per molts anys, Berta. Aquesta sardana fou estrenada, per cert, a Sant Cugat.

A l'ombra del campanar és de Joaquim Sons i Gené i ens l'ha interpretat la Cobla Sant Jordi. Anem ara cap a Sant Pau de Segúries per a felicitar a la compositora i amiga la Maria Teresa Monclús i Marquès, que aquest dissabte dia 10 celebra el seu aniversari i el dia 15 serà la seva onomàstica. Per molts anys, Maria Teresa, he escollit la sardana teva que no l'havia programada mai. Visca Sant Llorenç d'Hortons, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

0: La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'oferir Visca Sant Llorenç d'Hortons, és de la Maria Teresa Monclús i Marquès.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Anem ara cap a Cadaqués, per a felicitar a l'amic Narcís Guanter, que també aquest dissabte dia 10 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Narcís. La sardana no podia ser altra que la que et va escriure en Joan Puig. El meu amic Narcís, l'interpreta la cobla La Vila de la Jonquera.

de Joan Puig i Fornis, interpretada per la Cobla Vila de la Jonquera, acaben d'escoltar El meu amic Narcís. I de Cadaqués cap a Fortià. Aquest dissabte, dia 10, la Paquita Serrats i en Joan Arnau celebren el seu 58è aniversari de noces per als anys família. La sardana és la d'en Pere Fontàs i Josep Mir, obligada de tenora. El seu títol, Paquita, l'interpreta la Cobla Salvatana. El solista, en Josep Mir.

Josep Mir i la tenora amb la cobla salvatana acaben d'interpretar Paquita, és del propi Josep Mir i d'en Pere Fontàs. Del cassanenc Francesc Fuertes i Barré escoltarem La nostra festa. Està interpretada per la cobla salvatana i és a Cassà, de la selva que se'n va, per a felicitar a l'Alba Bastante i en Josep Ramon Arpont, que també ells aquest dissabte celebren el seu 16è aniversari de noces. Per molts anys, parella.

Interpretada per la Copla Salvatana, acaben d'escoltar Nostra Festa, és de Francesc Fuertes i Barea. De Portbou, la Montserrat Fernández Llamazares i tota la família feliciten el seu espòs, en Francesc Moradell, per el seu aniversari que celebra aquest dissabte dia 10, per molts anys, Francesc, i escollir la sardana del mestre de Vilajuïga, en Jaume Bonaterra i de Bau. Portbou, sardanista, l'interpreta la Copla Ciutat de Girona.

De Jaume Bonaterra i de Bau, la Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Portbou sardanista. De Tomàs Gili i Membrado escoltarem Aplec flamejant. Està interpretada per la Cobla Montgrins. De Barcelona, les Roquetes, l'Anna Maria Gomis, tota la família i amics, felicitem en el seu marit, en Pere Mallofré, que aquest diumenge dia 11 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Pere.

La Cobla Montgrín se'ns ha ofert Aplec Flamejant, és d'en Tomàs Gil i Membrado. De Sabadell, l'amic Jesús Moix i el grup sardanista esportiu de Sabadell volen dedicar un sentit record a la seva companya Laura Major, que el passat dia 27 de setembre ens va deixar. Reposa en pau, Laura. Han escollit la sardana que li va escriure el compositor castelloní, a Marc Timón, amb el títol de Esperit Lliure. L'interpreta la Cobla Sant Jordi. I amb ella ens acomiadem fins al proper programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. I el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha reflexionat sobre l'estat de la justícia a Espanya i ha afirmat que no hi ha lawfare, però sí un problema de judicialització de la política. En una entrevista al diari El País, Conde Pumpido diu que qualsevol debat polític sobre qualsevol qüestió es converteix en un procés penal immediatament a través d'unes organitzacions que es dediquen a això, i afegeix que aquest tipus d'organitzacions no existeixen a la resta del món i cap país europeu admet que els partits polítics puguin participar directament en els processos penals. A més, també ha reconegut que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia va ser un aval molt important. Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en aquest mateix tema ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per elmón.cat i confirmat per la CN, Puigdemont demana que es dicti una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com a l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol. I aquí a casa nostra almenys 16 equids han donat positiu en la febre del Nil Occidental, 11 a Almacelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a la comarca de l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres i els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya. I en cultura, el director de la trilogia del Senyor dels Anells i el Hobbit, Peter Jackson, ha recollit aquest dissabte a la nit el gran premi honorífic del Festival de Cinema de Sitges. Jackson ha tornat així a la ciutat més de 3 dècades després de la seva visita al festival quan va presentar Braindead. I en els esports, ahir 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga. Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb dianes de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atleti de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Senyores i senyors, en tots vostès l'embalat.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida. A l'estiu, en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio música.
2: Què us sembla el que us acabem de dir? És veritat, no? És una proposta normal, ja que l'estiu moltes paraules sobren, en canvi la música sempre ens hi acompanya. Amics, amigues, què tal, com esteu? Aquí novament entre tots vosaltres l'Embalat, les nostres orquestres, tant d'aquí de cara nostra com de fora. Entre tots vosaltres comença una sessió més de música per escoltar, de música per ballar, la música d'Embalat, de Festa Major, el que li voleu dir, el farà present aquí a través de la sintonia i del bon fer de moltes formacions musicals, tant siguin especialment grans com petites. Entre vosaltres i a partir d'aquests moments l'Embalat radiofònic.

Tristes recuerdos, un tema que us acabem d'oferir en aquesta selecció d'orquestres de l'estiu. I continuem amb el referent que tenim de la música italiana, també molt ballable, com recordant aquest tema, un tema preciós dels anys 60. És Franco Baguti, que l'ha versionat en una música quelcom més moderna. Buonasera, senyorina, buonasera.

I aquí, a través de la teva sintonia, continuem ballant, disfrutant, ja ho farem amb l'Orquestra de les Espanyoles, en un tema de Rocío Dúrcal, Desaires, ells són los españoles.

aquest estiu. Refresca una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia. Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'embalat. L'embalat, com és de costum en les millors orquestres, i la seva música especial per l'estiu, els seus èxits en tots vosaltres i en la vostra sintonia, l'embalat radiofònic. Un altre tema també, mudet per l'estiu, Borratxa te recuerdo.

balla o escolta, però disfruten la música de l'Embalat d'Estiu. I recuperem l'orquestra Los Españoles en un bonic tema, Amor a quemarropa.

0: Nunca es suficiente un tema interpretado en vivo y en directo y de cara al público y en el público. Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de vés a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Pero somos marionetas bailando
1: sin fin en la cuerda del amor. L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Com tot aquest estiu recordant les gavines i aquella platja enyorada.

0: Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'embalat. Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida.
1: Balla o escolta, però disfruta la música de l'embalat d'estiu.

A la teva sintonia, gaudint de les millors cançons interpretades instrumentalment que et van acompanyar al llarg de molts anys de la teua vida. Van aquelles lletres, però en aquesta ocasió, gràcies.

aquest estiu. Oh, quina calor que fa! Refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia.

0: aquest estiu. Refresca una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia. Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida.
1: I aquesta música i aquestes cançons oferim avui en forma instrumental. Disfruta-les, encara que estem pràcticament al final del nostre programa.

Amics i amigues, ja no ens queda res més que dir-vos, de sol emplaçar-vos per la setmana que ve i desitjar-vos a tots i a totes que sigueu molt i molt feliços. Ha estat un programa més de música de les petites i grans orquestres de casa nostra i també de fora de casa nostra. En ella, com sempre, us portem la música d'embalat i de festa major. Aquesta música tan representativa de les nostres festes. A tots i a totes, repetim, que sigueu molt i molt feliços i esperem el proper programa a la mateixa sintonia i, com no, que passeu una bona setmana. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista electoral a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. Parlem de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones de 41 i 17 anys acusades de robar 134 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, al districte de Sant Andreu de Barcelona, i de vendre'l pocs minuts després en una deixalleria de la zona. Els agents que anaven de paisà els van enxampar infraganti el passat 5 d'octubre a l'establiment quan acabaven de lliurar el material valorat en 1.246 euros i esperaven cobrar-ne els diners. El coure va quedar intervingut. Un dels detinguts, el menor, tenia una ordre vigent de recerca i detenció per un robatori amb força, mentre que l'altre acumula antecedents per fets similars i va passar a disposició judicial el passat dia 8 d'octubre. Marxem ara fins a Mollerussa, al Pla d'Urgell, on es posa en marxa una nova campanya per fomentar l'ús segur dels patinets elèctrics. La iniciativa emmarcada en el Pla de Civisme arriba coincidint amb els canvis en la normativa de trànsit que han entrat en vigor aquest mes d'octubre. Des de Ràdio Ponent Mollerussa ens ho explica Míriam González.
2: La campanya Mou-te amb seguretat vol informar la ciutadania sobre les noves obligacions per als usuaris dels patinets elèctrics. Els agents de civisme repartiran un tríptic informatiu que explica qüestions com l'ús del casc, l'assegurança o els espais per on es pot circular. La iniciativa també arribarà als instituts, on la policia local farà sessions adreçades a uns 800 alumnes de tercer i quart de l'ESO. L'Ajuntament avisa, però, que després de la informació arribarà també el control. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
3: No és una campanya, no és una actuació, diguem-hi, tova. És una actuació contundent. Sabem que és un dels temes que més preocupen, el tema que no poden circular amb les zones peatonals, el tema que no poden circular només poden circular per la calçada o pel carril bici, ni voreres ni zones peatonals.
2: Les sancions per incomplir la normativa poden anar dels 100 als 1.000 euros en funció de la infracció. Els controls s'intensificaran un cop finalitzada la fase informativa, sobretot en els llocs on s'han detectat més incidències.
1: I per últim, als esports, vuitena victòria consecutiva ahir del Barça a la Lliga. Els blaugranes van imposar el Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel, Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: 107.3 FM.
5: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
6: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
7: Senyores i senyors, en tots vostès, la

Una de les tradicions més populars i arraigades amb les nostres festes són els balls de l'embalat. Ja sabem que no podem donar el sabor amb tota la seva intensitat que tenen els balls de l'embalat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Hola, amics, què tal? Avui comencem el nostre programa Ritme de Petició. Una petició demanada en el embalatradio@gmail.com. En ell ens diuen que troben a faltar en el nostre programa algun pas doble. Doncs bé, tenim aquí una bonica orquestrina que s'anomena Metropol, que ens portarà un popurri de pas dobles. Que el disfruteu i que el balleu, amics.

0: Què us sembla aquest bonic pas doble que ens acaba d'interpretar aquesta formació La Metropol, complimentant les peticions de tota aquella gent que et demanaven a través de...
1: Recorda, embaladradio@gmail.com.
0: A través d'aquesta adreça que volien gaudir de pas dobles aquí a la seva sintonia. Doncs bé, també ens han demanat tangos i, com no, algun bolero. Doncs sí, sí, tindrem tango i tindrem bolero. Vosaltres demaneu, que nosaltres, mentre puguem, us direm, com dèiem ja en anteriors programes, doncs el nostre fi sous vosaltres. I si demaneu temes, doncs us els posarem amb molt de gust. Continuem endavant i ara ho fem en la... una orquestra de casa nostra també. És la Rosaleda. I continuem a ritme de Cuando...

0: web.
1: I continuem endavant. Ho fem ara en la nova etapa, en un bonic tema que titula així: A les mujeres que amé.

0: I bé, amics, us hi trobeu bé en aquesta festa particular que us hem muntat aquí, no? Doncs, si us hi trobeu bé, feu cor a la veu. A la mateixa hora, al mateix dia, doncs ens hi trobareu al llarg de tot aquest any. Gaudeix d'aquesta música, gaudeix de la música de les nostres petites i grans formacions musicals, en formació de ball, l'embalat i de concert. Gaudir de la seva música i gaudir del seu bon fer. I disfruteu, disfruteu ballant o escoltant.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
0: I a través de l'embalat ens vestim de festa major per rebre ara l'orquestra Meravella en aquest popurrí que ens fa de cúmbies.

0: I no abandonem a la meravella, ja que tenim una petició a ritme de tango. Doncs ara escoltarem aquesta petició, aquí a través de la teua sintonia preferida.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.

La Meravella interpretant aquest bonic tango. I continuem endavant. I ara, com havíeu demanat també una petició, doncs nosaltres mirem de complimentar-ho tot, aquest Benidorm Bolero, no? Doncs aquest tema, doncs, que es va fer tan popular aquí a les nostres contrades fa un temps. Doncs anem-lo a disfrutar aquí a través de la teua sintonia.

0: Recorda, embalatradio@gmail.com.
1: I continuem endavant en aquesta festa particular, que esteu tots invitats. Esclar, com més siguem, més riurem. Feu cor la veu, que aquí, doncs, en aquesta hora, doncs, es pot ballar, si vols, des de casa teu, des de la intimitat. I continuem endavant ara, però abans us tenim que recordar quelcom.
0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: I ara, a ritme de Fostro, continuem en aquest grup anomenat Blue Moon, en Soy un Italiano.

I a través del teu sintonia preferida continuem aquí en l'embalat, recordant-te temes, recordant-te molta música ballable. I ara recuperem aquesta música ballable i ho fem a ritme de bachata. Tenim aquí un grup, són Ostres, Ostres, per tots vosaltres.

Ostres, en aquest popurri de precioses batxates que han interpretat per tots vosaltres. Què tal? Com us prova la nostra festa? Esperem que bé. Nosaltres d'aquí, almenys, és el que desitgem per a tots. Continua la festa i ho fem com sempre, com és habitual per tots nosaltres i per tots vosaltres, amb molta música ballable. Que la disfruteu. I el nostre malà continua, i ara és l'Orquestra Picolíssima l'encarregada de posar una música d'aquesta que podríem dir divertida aquí. La gaudeixis i perquè, si vols, la ballis. Orquestra Picolíssima. Ells lo titulen així, lo más divertido. Antes no...

0: Què tal us ha semblat? És una música, com diuen ells en el seu caràtula, divertida. Esperem que sí, que hagi estat divertida per tots vosaltres.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
0: I continuem ara en el grup Girabol, és un duet que ens posarà dos temes en el nostre programa. El primer és La vida és bella i el segon és Quítame, Balset Magicà. Anem a disfrutar d'aquests dos temes aquí, a la teua sintonia preferida.

arribats al final del nostre programa, ens acomiadem de tots vosaltres, us desitgem que ho hagueu passat bé amb la nostra sintonia i us emplacem pel proper programa. Ja sabeu, el mateix dia, a la mateixa hora, a la mateixa sintonia radiofònica. Una abraçada i, sobretot, no us en descuideu, que sigueu molt i molt feliços. Adéu-siau, amics.

Continuem amb la festa, que us sembla? Continuem amb l'embalat. Sí, doncs anem a buscar una orquestra del país gallec. Anomena l'Orquestra Poceiro. Direu qui és l'Orquestra Poceiro. L'hem posat moltes vegades. És una gran formació musical. No, no diguem que és una formació petita, sinó que és una formació musical de 14 o 15 músics en escena, en escenari. Endavant a l'Orquestra Poceiro en aquest. ¿Por qué me habrás besado?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un motorista va morir ahir a la C-65 a Girona. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís del sinistre poc abans de les 7 de la tarda. Per causes que encara s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta i a conseqüència de l'accident el motorista va morir, mentre que els 4 ocupants del turisme van resultar il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt, i amb aquesta són 97 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en plana política, Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el front ampli d'esquerres estatal. I per la seva banda, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per elmón.cat i confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com a l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol, demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment. I almenys 16 èquids han donat positiu en la febre del Nil Occidental, 11 d'aquests a Almacelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres i els d'Almacelles són dels primers casos detectats de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya. I en cultura, el director de la trilogia del Senyor dels Anells i el Hobbit, Peter Jackson, ha recollit aquesta nit el gran premi honorífic del Festival de Cinema de Sitges. Jackson ha tornat a Sitges més de 3 dècades després de la seva visita al festival quan va presentar Braindead. I en els esports, ahir 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga. Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen així els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: See you later, alligator, que aquí es va dir hasta luego, cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història, que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. Des del llunyà octubre de 1993, el nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Què tal, Coco? Com ho portes? Algú va dir: la felicitat sempre ens espera en algun indret. Això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que em tindrien que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava. Val? Vinga, continua així, que és collonut, això.
0: Doncs la cantaven els Righteous Brothers, i va ser un èxit el 1965, però la majoria de la gent la recorda des de 1990, quan va ser inclosa a la banda sonora d'una pel·lícula molt taquillera que es deia Ghost, Fantasma, amb la Gookie Wolver, però ja s'havia escrit per una altra pel·lícula el 1955 i va passar sense pena ni glòria, concretament per la pel·lícula Enchained. Sí, algú diu Melodia Encadenada, altres diuen Desencadenada. És Desencadenada, un Enchained Melody que va ser número 1 als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bill Medley, que hem escoltat després en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warners, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa.

0: Enchanted Melody, melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la freqüència modulada, algunes d'elles també emeten el so en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I ara també sortim per al nou sistema de transmissió radiofònica DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat. La qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho, entre d'altres plataformes, a iVox.com. També a YouTube i a Spotify i Amazon Music i Apple. Ens encanta acompanyar-te al mar o a la muntanya i compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida? Les que t'han agradat més? Les que potser t'han emocionat més? Les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí. Aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diu en el seu mail: hola Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa que fa més de 3 dècades que funciona. Soc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer. Jo crec que sí que ho vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005. O sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades per qüestions de feina em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant, el transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents. Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar. Començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal, fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diu en Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics Vigis, dels que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get the message to you. Tinc un missatge per tu.

I've got a get a missus to you. Tinc un missatge per tu. Els Bee Gees de 1968. La primera de les 10 de l'amic Jordi Valls de Can Llong. La segona és molt més marxosa. Wilson Pickett i la terra de les mil danses.

nascut el 1941 a Alabama. I sempre que parlo d'Alabama me'n recordo d'aquell tamarro dels Lynyrd Skynyrd que deia Sweet Home Alabama, que aquí es va dir Dulce Hogar allà en Alabama. Wilson Pickett ens deixava el 2006 a Virgínia. La pròxima és una balada molt guapa de Jackie Del Shannon, What the World Needs Now is Love, és a dir, el que el món ara necessita és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie Del Shannon.

una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita ara és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Valls, que ens escolta i escriu des de Campllong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche.

0: l'episodi Stalking. Tothom parla,
1: sí,
0: i a vegades més del compte. Jo afegiria, tothom parla però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson des del 1968 i després Willie Nilsson. Sí. On the road again. Novament a la carretera. On the road.

Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

On the Road Again. T'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. I ara, Shawn Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí.

When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Charlotte Colvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havia recordat d'ella. Ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió. Girl, you'll be a woman soon. Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction. I a més, sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Urs Overkill. Una cançó que ve a dir: nena, aviat seràs una dona. Però en Jordi ens demana la versió original, que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond.

0: dolentes i de molt bones, ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Camp Llong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa? La gent s'oblidarà del que els vas dir, s'oblidarà del que vas fer, però mai s'oblidarà de com els vas fer sentir.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Jordi, m'encanta no ser l'únic que se'n recorda de tamarros oblidats com aquest.

Stuck in the Middle with You. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Aquí estic, al mig. Stuck in the middle with you. With you, esclar. Stuck in the middle with you. És a dir, amb tu. Permetem, Jordi, i tots els cocos, recuperar un altre tema deliciós dels Steel Wheels del aquell mateix any, del 73. Aquest menys conegut.

Jordi, l'escollir Estilis Buil entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut el 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steely Will, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta. Del 79.

espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the Road, Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha donat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument.

Make Me Smile. I'll do what you want, just run away. Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75 d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951 que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic, enemic, que acaba la vida prenent-nos el pèl. Aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels Vigis, d'Andy Gibb. Time is time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove el 1988.

Time is time. Sí, el temps és el temps. Si no hi podem fer-hi res. Andy Gibb, l'última de les 10 preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona, gironès, que acaba el seu correu dient-nos: una altra cosa que et volia demanar, Albert, és si tu, que ho saps gairebé tot del món de la música, ja m'agradaria, és si tens notícia d'un conjunt anglès que als estius dels anys 70 tocava a la discoteca Maddox de Platja d'Aro, que a mi em sembla que es presentava amb el nom de Ozzy Lane, i que a la discoteca l'anunciaven com a Ozzy Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls de Campllong. Doncs mira, hem investigat una miqueta, perquè per edat no, encara no podíem anar a les discoteques. I sí, Ozzy, es deia Ozzy Lane, tens molt bona memòria. Era un intèrpret de soul rock de Nova Orleans que va formar un grup a Londres. Per cert, que una discoteca con Maddox que portava actuacions internacionals i que publicava discos. Mira, això està enregistrat en directe al Maddox, recollit en un disc. Que no estan, per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Doncs això és molt bo, sona molt bé, Jordi. Gràcies per descobrir-nos Ozzy Lane Show, que actuava, dius tu, als anys 70 a la discoteca Maddox de Platja d'Aro. I potser una miqueta abans, perquè mira, Maddox no tan sols portava actuacions internacionals en directe a Platja d'Aro, sinó que va aconseguir publicar algun disc com aquest, gravat en directe a la sala, a Maddox. El disc es diu Maddox 2. El va publicar l'editora catalana Adixa el 1969. I per si t'interessa, es pot aconseguir, es pot comprar per internet. Era un single que tenia dues cançons. Ara escoltem l'altre, el sensacional Soul, d'aquest fantàstic Ozzy Lane. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Yes, well, thank you very kind, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it up.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena, perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre que et continua fent companyia,

0: mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
1: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat, Tu nombre me sabe a hierba, que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
0: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents, perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: que te quiero a ti. Sí, també la va versionar amb gran èxit Marisol, que en aquell temps es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, o a Spotify, o a YouTube, o a Amazon Music, o a Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament Sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club i comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio del Cocodril Club. De 6 a 10 de la tarda, a Barrocos Aribau 242, a Barcelona, sí, però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres, alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sí, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa musical d'autor que porti tant de temps. Amb tot el que això representa, canvis de jefes, de directius, de tot. I sempre intentant passar un examen per convèncer a qui correspongui que això que fem no està malament. I que a més és un programa que costa pocs diners a fer. Que això és el que els agrada més. Que sigui baratet. Bueno, una de les excuses per participar és que em diguis quin va ser el primer disc que et vas comprar. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com.

Love Me Do va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. I que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure, i això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles, i recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur de Sidney Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, una antiga improvisació de jazz de Sidney Bechet, que era un clarinetista de New Orleans que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra, i el públic dels anys 60 va descobrir aquesta meravellosa línia melòdica de la seva Petita Flor.

Sidney Bechet i la seva gran creació, una petita flor que suposo que sabràs, Laura, perquè venies discos, que també va publicar el nostre crooner Josep Guardiola, Pepe Ucha para los amigos, es deia, i a més li va posar lletra, perquè l'original era instrumental, com esteu comprovant. Sovint hi ha amics oients que ens demanen recordar Josep Guardiola. Va ser molt gran, tenia una veu prodigiosa. Quan va complir 40 anys de professió, va escollir la sala Cocodril Club de Barcelona, la nostra, la que ens van demanar els nostres oients, per celebrar amb molts amics seus famosos que van col·laborar cantant amb ell aquells 40 anys on, per exemple, brillava, entre moltes altres que va fer bones i maques, la petita.

I algú deu estar pensant en aquest moment que ja no es fan cançons així, eh? Tu tens dolços records dels anys 60? Ara l'amic Miki et refrescarà la memòria amb alguns detalls.

ara feia molt de temps que no la posàvem, però sempre que ha sonat, històricament, ha hagut un, dos, tres o quatre oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

0: per no perdre la memòria. Cocodril Club amb l'Albert Malla.
1: Què tal, com estàs? Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Diu el correu: buenos días, soy Víctor Núñez López. Es un gusto poder contactar contigo y que des la posibilidad de elegir grandes temas para que salgan por la radio. Yo me llamo Víctor, soy de Viladecans. Os escucho de madrugada, sobre las 5, cuando voy camino a trabajar. Bueno, aquesta és una altra de les coses que ha canviat a la ràdio, no? Abans, doncs, si tu sorties per la tarda, deies bona tarda, avui està plovent o fa molt de sol. Ara, clar, tenim oients en qualsevol moment de les 24 hores del dia a través dels podcasts, no? Diu Víctor: tengo 40 años, pero poder escucharos hace que no deje de acordarme ninguna mañana de mi padre. Hace poco más de un año que partió para ser mi estrella. Daros las gracias porque cada tema que escucho me imagino sentado con él en cada uno de los coches que tuvo. Así que, Albert, tengo una larga lista para pedir, pero he querido escoger los 5 que más he escuchado con mi padre. El primero, Cantares, de Joan Manuel Serrat. Ah, doncs em mou de gust perquè això ens fa recordar que gràcies a Joan Manuel Serrat, a principis dels anys 70, molta gent va conèixer l'obra d'Antonio Machado, que era un poeta amagat per l'educació franquista i que no ens parlaven d'ell al col·legi. Però això va ser un supervendes, perquè a més musicalment tenia molta qualitat.

0: Quina gràcia. A mi també em feu recordar moltes coses. Quan va sortir aquest disc dedicat a Antonio Machado, poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no sé, jo era un criajo. Jo devia tenir 12 anys. I va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia, però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de
1: Seguir la Glòria,
0: Nunca perseguí la Glòria, deien el Maya, sí, en fi, en Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó també, El Mundo, de Jimmy Fontana.
2: No, esta noche

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari.

Il mondo gira de Nicola Di Bari, que ara té 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de San Remo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo regalo especialment el Corazón Gitano. Però l'amic Víctor Núñez López, de Viladecans, ens ha proposat compartir, li fa il·lusió compartir, les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Aquesta és la quarta. La primera d'un grup espanyol que va ser número 1 als Estats Units i a Gran Bretanya, els dos països que sempre han marcat tendències. Tot i que el disc es va gravar a Londres i el cantant és d'origen alemany. Mike Kennedy, al capdavant del

Black is Black, que precisament ara compleix 60 anys. Sí, és del 66. Los Bravos. I l'última de Víctor, gran èxit d'un dels més importants conjunts espanyols dels anys 60. Los Brincos i Mejor.

0: també del 1966, quan va ser número 1 en llistes espanyoles de supervendes, Mejor de los Brincos. Gracias, Víctor Núñez, por compartir tus recuerdos en forma de música con tu padre. Y no te preocupes, que seguro que él también las ha escuchado contigo, porque las ondas de la radio llegan muy, muy, muy arriba. Y algú va dir, una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, si està bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla.
4: Oh, quédate con la radio.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70 amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc, eh? Diu, eren festes molt excitants. Bueno, però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat del programa, en aquell temps fer l'amor no era pecat, no, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock. Sí, quan el rock va adquirir a principis dels anys 70 unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir perquè tenia por de patir una mort prematura a la carretera.

Love. Aquest era un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60.

0: 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa que celebrarem diumenge 18 d'octubre a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi. Vens amb mi? Ens ho passarem bé. Els més ballats de la història.

una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue-me una, de qualsevol època, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cocodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu: en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. O sigui, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? O sigui, era molt famosa i anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit a les tantes de la matinada recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre els lents sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la nit.

O sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballam en aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger, amb Kenny Rogers i Sheena Houston. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Houston va fer una versió en castellà al costat de

Sei tu. I el bon amic Pere Ponsa, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia del Metlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star, a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem, aigua, aigua.

0: Aquest va ser el One Hit Wonder dels Buggles, una banda de New Wave Synth Pop formada a Londres. Corria 1979 quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions el primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar amb aquest tema dels Buggles: el vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda a fer els nostres bolos. I en aquest espai dels més ballats de la història, en el que esperem que participis aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa diu: em tenia captivat com a cançó ballable una de Haircut 100 que es deia Love Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Doncs sí, van tenir diverses, però aquí no, aquí pràcticament només aquesta que dius tu, amb un nom realment curiós, no? Perquè Haircut 100 podríem traduir com tall de cabells número 100. I Love Plus One, la cançó que ens demanes, com amor més un. Mira. Aigua, aigua. Moltes gràcies, Pere Ponsa, que acaba el seu correu dient: és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut. Doncs moltes gràcies, ens quedem amb la teva proposta i, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Cap de setmana clau per les formacions polítiques per acabar de definir les candidatures de cara a les properes eleccions generals del 29 de novembre.
2: Aquest matí s'acaba de confirmar que Garbí Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana.
0: Repassem la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Per la seva banda, el Partit Socialista ja ha triat el ministre d'Indústria Jordi Hereu com a cap de llista de Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
2: En un sol Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest dematí, Hereu assegura que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
0: I en successos, dues víctimes mortals a les carreteres catalanes confirmades en les darreres hores, elevant així la xifra de morts fins a les 98 en el que portem d'any.
2: Un motorista mor aquest dematí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'alçada de Castelló d'Empúries. I un altre motorista va morir ahir a la C-65 a Girona després d'un xoc amb un turisme.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana.
2: Concretament són 11 al Macelles, a la comarca del Segrià, i 5 a Pau, a l'Alt Empordà. Segons ha confirmat el Departament d'Agricultura, la data de confirmació d'aquests casos és de dimecres.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marja Ureguizar.
4: La nuvolositat a poc ha anat guanyant terreny, sobretot pel Pirineu més occidental, comarques de Girona i també Terres de l'Ebre al llarg del matí. Però a més, a la resta del territori català hem tingut l'arribada de bandes de núvols als prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós. A aquestes hores de la jornada estem tenint unes temperatures que s'assemblen molt a les d'ahir dissabte i les màximes avui les tornarem a trobar sobretot al litoral i prelitoral central com també el tarragoní, màximes que esperem arribar al voltant dels 25-26 graus. Com més a l'interior notarem una lleugera fresca. De cara a la tarda, la nuvolositat ja afectarà el conjunt del país, no esperem precipitacions, però a les darreres hores ja de la tarda tindrem obertura de clarianes, sobretot per la franja de Ponent.
0: I en els esports, en futbol, vuitena victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
2: Els blaugranes es van imposar al Getafe 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid.
0: Els matalassers van guanyar per 1-2 també ahir al camp de l'Alavés i l'equip blanc va guanyar per 1-0 al Bernabéu al Villarreal en un partit on Vinícius va tornar a ser el gran protagonista ja que el brasiler va acabar expulsat. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Els partits ja mouen fitxa de cara a les properes eleccions generals del 29 de novembre. Les llistes electorals comencen a dibuixar les estratègies de cada formació amb noms coneguts, renovacions i equilibris interns que marquen el punt de partida de la cursa electoral, però també amb algunes incògnites encara per confirmar. Una d'aquestes, això sí, l'hem descobert aquest mateix matí després de saber que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra al Congrés.
1: Esquerra Republicana ho ha anunciat en un comunicat aquest matí i la decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de la direcció nacional del partit. La resta de la llista es concretarà durant els pròxims dies en el marc dels congressos regionals. Espero que el 20 d'octubre siguin les candidatures al Congrés i al Senat estiguin ja formalitzades. I els comuns també han mostrat el seu respecte a la decisió de Gabriel Rufián de tornar a encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana en aquestes pròximes eleccions del novembre, però han lamentat que no hi hagi volgut participar en la construcció d'un front ampli d'esquerres per maximitzar a les opcions de frenar i tornar a derrotar les dretes com ja es va fer l'any 2023.
0: Per la seva banda, el Partit Socialista Català ja ha triat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de llista per Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
1: En un Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest matí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
2: Quan Catalunya parla alt i clar, Espanya és progressista. Espanya guanya les opcions dels socialistes. Per tant, i començo quasi pel final, us demano una mobilització com mai perquè Catalunya parli més clar i més alt per obtenir el que segur serà la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista.
0: Per la seva banda, el primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la pèrdua de confiança amb Junts.
3: En relació a Junts, doncs quina decepció, no? Almenys per part meva, quina enorme decepció, no? Els catalans mereixem que responguin amb claredat una pregunta, no? He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Per què serveixen? Si ja ho hem vist divendres de la setmana passada, per què serveixen? On et poses?
0: Per la seva banda, la militància de la CUP decideix també avui si ratifica la decisió presa de no presentar-se a aquestes eleccions del 29N.
1: La Mesa Nacional de la Formació va acordar dissabte no impulsar una candidatura als comicis perquè considera que actualment no es donen les condicions polítiques per poder-ho fer. Aquesta decisió es va prendre després d'una reunió de més de 7 hores a Barcelona i ara queda en mans de la militància, que podrà votar telemàticament durant 24 hores i el resultat es farà públic demà dilluns.
0: Per la seva banda, en un acte a Ponferrada, Lleó, el secretari general del Partit Socialista i president, actual president del govern, Pedro Sánchez, ha apel·lat directament al Tribunal Suprem perquè freni la intenció de PP i Vox d'aturar la llei de nets, aquesta que es manté en suspens el vot d'uns 400.000 nets d'exiliats de la Guerra Civil, amb això sí, nacionalitat espanyola. Seguim parlant d'aquest avançament electoral perquè obliga els partits a moure fitxa i definir les seves estratègies per afrontar una campanya que també tindrà repercussions en la política catalana. Quins missatges prioritzarà cada formació i quins temes centraran el debat electoral?
1: El professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, explica quines seran les estratègies que assumirà cada partit en aquesta campanya.
4: Cada partit voldrà centrar-ho en un àmbit. Està clar que el Partit Socialista, si té bons assessors, i els té, el que farà és centrar-ho en, no només en habitatge, però sí en habitatge, ocupació, temes socials, en allò que mobilitza el seu electorat i que desmobilitza l'electorat de Vox i del Partit Popular. En canvi, el Partit Popular i el Partit Popular parlarà sobretot encara del tema que coeja de Ceuta i Vox parlarà d'immigració i d'inseguretat. Això, cada partit vol que es parli dels seus temes.
1: Una entrevista que podreu seguir completa al programa Ciutadella aquest diumenge a 9:45 de la nit a la vostra televisió local i també a la plataforma La Xarxa Més.
0: I una altra de les qüestions que més ens interessa a la ciutadania és saber quan sabrem, valgui la redundància, si ens ha tocat formar part d'una mesa electoral pel proper 29 de novembre.
1: També és important conèixer quines excuses o causes justificades es poden presentar davant de la Junta Electoral per quedar exempts d'haver d'anar a la mesa electoral aquell dia. Ens ho expliquen tot plegat els companys de Sant Andreu Televisió.
5: Els ciutadans que siguin seleccionats per formar part d'una mesa electoral en les eleccions del 29 de novembre rebran la notificació durant els primers dies de novembre. El sorteig dels membres de les meses es farà entre el 31 d'octubre i el 4 de novembre i les comunicacions es notificaran entre el 3 i el 7 de novembre. A partir d'aquest moment de rebre la notificació, els ciutadans disposaran de 7 dies per presentar al·legacions si consideren que existeix algun motiu que els impedeixi assumir aquesta responsabilitat. La normativa electoral estableix diferents causes justificades, entre les quals hi ha determinades situacions mèdiques, l'embaràs a partir del 6è mes, algunes responsabilitats familiars o l'exercici de determinades activitats professionals. També poden quedar exempts els ciutadans majors de 65 anys. En cas que la causa que impedeix formar part de la mesa electoral aparegui després d'haver finalitzat el termini d'al·legacions, també es pot comunicar sempre que estigui degudament justificada. Si aquesta circumstància es produeix durant les 72 hores anteriors a la jornada electoral, s'ha de comunicar com més aviat millor a la Junta Electoral de cada zona. És aquell organisme qui determina si la causa presentada és suficient per eximir el ciutadà de formar part de la mesa. No complir amb l'obligació d'assistir-hi sense una causa justificada pot comportar responsabilitats penals.
0: I encara un últim apunt en plana política i referent a aquestes properes eleccions. Això sí, sembla que no directament, i és que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament.
1: En un escrit confirmat per la CN, Puigdemont demana que es dicti sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment.
0: Obrim plana de successos amb la mort d'un motorista aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'altura de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
1: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís minuts després de 11:15 i per coses que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort.
0: I un altre motorista va morir en aquest cas ahir a la C-65 a Girona. Els Mossos van rebre l'avís del sinistre poc abans de les 7 de la tarda.
1: Per causes que també encara s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència de l'accident, el motorista va morir, mentre que els quatre ocupants del turisme van sortir il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt. Aquestes dues són 98 les persones que moren guany a les carreteres catalanes.
0: I encara un succés més a les carreteres. Quatre persones han resultat ferides en un accident entre dos turismes a l'autopista P7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda aquest matí.
1: Segons el sistema d'emergències mèdiques, dos ferits han estat traslladats en estat greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que els altres dos han anat a l'Hospital de Mollet en estat menys greu. Els bombers han rescatat dues persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles i el sistema d'emergències mèdiques ha estès en total 6 persones, dues de les quals no han necessitat assistència mèdica.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana. Concretament són 11 a Almacelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat.
1: Tot i que s'havien detectat alguns casos a Catalunya, els d'Almacelles són els primers casos registrats en èquids a Lleida des del 2020. El virus es transmet sobretot pels mosquits, mentre les aus de reservori.
0: I parlem ara de la Fira del Llibre de Frankfurt, que ha comptat en aquesta edició amb més de 80 editorials catalanes.
1: És una presència que es manté a l'alça des de fa uns anys, abraçades pel Gremi de Llibreters i l'Institut Català de les Empreses Culturals. Ens amplia aquesta informació la Norma Lebrero.
6: L'editorial de llibres infantils Flamboyant fa anys que comercialitza arreu del món les històries del monstre de colors de l'Anna Llenes. És una de les historietes que més s'han exportat fora de Catalunya. S'ha traduït a més de 40 idiomes. Eva Jiménez és la directora de Flamboyant.
7: Bueno, nosaltres per sort venem bastants drets. Som una editorial infantil bastant especialitzada en el que és producció pròpia. no és que fem el 100% producció pròpia, fem una mica més de la meitat de producció pròpia, i ja fa molts anys que anem a vendre drets. Per exemple, el Monstre Colors, que és un cas d'èxit, s'ha venut a més de 40 idiomes, però també comprem, i sobretot comprem més a la Fira de Bolonya, perquè a Frankfurt hi ha menys editorials infantils.
6: La fira d'aquest any ha coincidit amb una altra bona notícia. El llibre Hi havia una vegada rècords de contes ha estat inclòs a una prestigiosa llista de lectures infantils i juvenils a nivell mundial.
7: I és un llibre molt original perquè és com una gala de premis de rècords, com els rècords Guinness, però els rècords dels contes clàssics, diguéssim. Qui té el cabell més llarg? És Rapunzel o és la Bella Dorment, no? Llavors, bueno, és molt divertit, estem molt contentes de que hagi sortit, perquè és una llista on és molt difícil arribar-hi. O sigui, pensar que tots els països envien tots els llibres que es publiquen cada any, i per tant és un honor ser-hi.
6: La White Raven és una llista que crea cada any la Biblioteca Internacional de la Joventut.
0: I no deixem de parlar de llibres, perquè la Fundació Josep Pla de Palafrugell al Baix Empordà reivindica la faceta més literària de Modest Cuixart en el centenari del seu naixement.
1: Una commemoració que posa el focus no només en la seva obra pictòrica, sinó també en la seva relació amb la paraula escrita i amb el llegat de Josep Pla. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
8: La trobada ha comptat amb la participació de Pilar Giró, que és historiadora de l'art i col·laboradora de Cuixart. Ha aprofundit en els vincles de l'artista amb la Fundació Josep Pla i en les obres que connecten els dos creadors. Un dels protagonistes ha estat Geometria de l'Onada, el llibre d'artista que Giró i Cuixart van elaborar conjuntament. Ella hi va portar els poemes i ell el seu univers plàstic.
9: Encara recordo quan aquelles converses que teníem tots dos i ell: vull fer alguna cosa aquells últims anys, no? Que ell ens va acompanyar i diu: Pilar, fem alguna cosa junts. I diu: però que parlem de tu a tu. No volia que tinguéssim una conversa d'historiadora o de comissària cap a la seva obra, sinó d'artista a artista.
8: L'edició és especialment limitada. Només se'n van fer 35 exemplars serigrafiats sobre paper, fet i tintat a mà. Giró considera que es tracta del darrer gran projecte de Cuixart i destaca la relació d'artista-artista que va marcar la creació de l'obra.
0: Parlem ara de les jornades de patrimoni a nivell europeu. En aquest cas ho farem, però, des de Terrassa, on s'ha convidat a fer un viatge en el temps per descobrir com era la ciutat fa un milió d'anys.
1: Una visita guiada pels jaciments paleontològics de Vallparadís em permet conèixer alguns dels secrets que amaga el subsol de Terrassa i reconstruir un paisatge molt diferent a l'actual. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
10: Sabíeu que a Terrassa hi havia hipopòtams? I no només això, també mamuts, tigres, ossos de les cavernes i hienes tan altes com una persona. No és cap broma, aquest era el paisatge que es podia trobar a l'actual parc de Vallparadís, ara fa un milió d'anys. És una de les descobertes que més sorprenen els visitants que s'acosten als jaciments paleontològics de la ciutat, i aquest cap de setmana, coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni, ha estat una bona ocasió per viatjar a la prehistòria i descobrir un passat que encara és força desconegut per molts terrassencs. Així ens ho explica la Sílvia Comelles, historiadora i arqueòloga del Museu de Terrassa.
11: Això sempre, això em penso que és universal, no? Tothom va descobrir coses fora de casa i sovint ens deixem pendent el que tenim a casa. I a casa, justament aquí a Terrassa, tenim un patrimoni excepcional i una història molt singular, no?, de conservació i de preservació.
10: Unes històries que han deixat bocabadats els participants de les visites guiades. És el cas de l'Antonio, que ha descobert una Terrassa ben diferent de la que coneixem avui.
12: Van bien estas charlas, estas caminadas van bien para conocer nuestro pasado, ¿no? Y está muy bien.
10: I és que sota els nostres peus s'amaga una Terrassa que costa d'imaginar, un passat de fa un milió d'anys que gràcies a la paleontologia i a l'arqueologia hem recuperat.
0: Obrim ja el bloc cultural, comencem parlant de castells, perquè la plaça Vella del Vendrell acull la Diada de Santa Teresa. Allà hi estan actuant la colla Jove Xiquets de Tarragona, els Minyons de Terrassa i els anfitrions, els Nens del Vendrell. A peu de plaça hi tenim, des de Ràdio El Vendrell, el Lolo García. Lolo, bon dia.
13: Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, la plaça Vella del Vendrell, que està vestit de gala per una diada força especial per a la colla local, justament la del seu centenari. Les tres agrupacions estan responent a les expectatives creades. Ara mateix ja s'han completat les dues primeres rondes amb quatre games extra. Els nens del Vendrell, que actuen en primera posició, s'han anotat el 3 de 8 en primera ronda i han reeditat el 5 de 8 del concurs en segona. Una catedral força celebrada i molt més estable que no pas la de la Tàrraco Arena, i just ara mateix han tancat rondes amb el 7 de 8. Pel que fa a la jove de Tarragona, els del Cos de Bou de moment ja han completat dos gama extra, una torre de nou treballadíssima a les manilles i quarts i que han salvat amb molt d'ofici, i una supercatedral cinc de nou en forra de postal ferma i sense gairebé patiments. La tercera colla en discòrdia, els Minyons de Terrassa, han obert actuació també amb la torre de nou en forra i manilles, un castell que han descarregat a la perfecció, força sobres de gas, i han tancat la segona ronda amb el cinc de nou també, en aquesta ocasió amb més tremolor, sobretot a la sortida, però que els malvas han salvat gràcies a la velocitat de la canalla i la resiliència de quarts i quins. De moment, doncs, diada ràpida, sense peus ni castells desmuntats, i que Pilars de Mèrit a banda es tancarà molt probablement encara amb més games extra.
0: Moltes gràcies, Lolo, i seguim molt atents a aquest desenvolupament de la Diada Castellera de Santa Teresa. Canviem els castells per la música. 55.000 ànimes van omplir ahir l'últim dels quatre concerts que és gràcies a oferta aquesta setmana a l'Estadi Olímpic Lluís Companys per posar punt final a 14 anys de carrera musical en conjunt. Començo.
1: L'última deu d'oques gràcies ha estat quatre nits consecutives que han fet vibrar més de 220.000 persones en una fita històrica en la música catalana. L'actuació ha repassat els principals èxits de l'agrupació, des de cançons dels primers discs, com Passos Importants o Cara de Cul, cançons himnes com Serem Ocells, Elefants o La gent que estimo, i cançons de l'últim disc com Bambi o Sort de tu. A la veu de Josep Montero se li han sumat també una secció vocal i de vents, coreografies, projeccions audiovisuals i pirotècnia, per posar la cirereta a dues hores de concert que han fet emocionat tant a grans com petits.
0: Seguim amb més cultura, en aquest cas marxem fins a Sant Cugat del Vallès, que ha celebrat una nova edició de la Trobada Trabucaire, una jornada que ha omplert els carrers de la ciutat de pólvora i galejades. Des de Ràdio Sant Cugat ens ho explica el Sergio Morales.
14: La trobada ha reunit els trabucaires de Sant Cugat i quatre colles convidades en una programació que ha combinat activitats familiars, una cercavila i una galejada conjunta per tancar la festa. La part final de la jornada ha tingut un component reivindicatiu. S'han dedicat uns instants de silenci i una galejada a la Mari Carmen i a les persones afectades per la crisi habitacional. Marc Puiggarí és cap de colla.
15: En aquests moments el tema d'habitatge estava molt candent. Llavors creiem que el mínim és donar un micròfon a tota aquesta bona gent del sindicat dels llogaters, que estan fent molt bona tasca, estan evitant desnonaments, que aquí s'han cobrat, encara ho patim, i de debò, tota la força cap a ells.
14: També hi ha hagut moment per als reconeixements. En aquesta ocasió, els trabucaires de Sant Cugat han distingit Cal Temerari amb el Premi al Trabucaire de l'Any i els Caparrots amb el Premi al Trabucaire d'Honor.
0: I un últim apunt cultural, hem de parlar d'un rècord Guinness, perquè prop d'un miler de persones l'han batut, en aquest cas, amb la ballada de la Jota Vella a la Ràpita, al Montsià.
1: Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha escaldat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada. Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat de dins del municipi.
0: Són les 2:21 minuts. Anem a parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la vuitena victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
1: Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i el 6 sobre el Real Madrid. L'equip de Simeone va guanyar el camp de l'Alavés per 1-2, mentre que els blancs van superar el Villarreal amb un solitari gol de Diomandé en un partit on Vinícius va tornar a ser el protagonista en clau negativa. És que el Brasil va ser expulsat després que el VAR veiés com estirava els cabells un rival en una jugada que ell mateix havia acabat en gol.
0: Baixem a la segona divisió per explicar una nova victòria del Sabadell, la primera a domicili.
1: Ha estat a Ceuta, això que els arrequinats han acabat el partit amb 10. S'havien avançat, han empatat el Ceuta, però Baena, decisiu amb un doblet, ha acabat donant la victòria al Sabadell. Els ballesans pugen fins a la quarta plaça i el Girona tancarà la jornada demà dilluns a Tenerife.
0: I hem de parlar també del Prat, equip de la Lliga Elit, que busca avui certificar la seva classificació per a la primera ronda de la Copa del Rei.
1: L'equip barceloní ho té tot de cara després de la golejada del partit d'anada davant del Sant Rafael. La prèvia des del Prat Ràdio, Jonathan Marín.
17: El Municipal Sagnier es prepara per una cita històrica. Aquest diumenge, l'Associació Esportiva Prat afronta el partit de tornada de l'eliminatòria de la Copa del Rei davant el Sant Rafael d'Eivissa. Després de la impressionant exhibició en el partit d'anada, on els potalobes van assaltar l'illa amb un contundent 1-5, els de Cristian Gómez tenen el bitllet per a la següent ronda pràcticament a la butxaca, però no es confien. Escoltem el jugador del Prat, Àlex Sánchez.
18: Jo això de les eliminatòries no dono mai res per finiquitat, però... Sí que és veritat que està doncs, ben encarrilat i l'objectiu és golós, la veritat.
17: Per aquest partit, el tècnic de l'Associació Esportiva Prat, Cristian Gómez, no podrà comptar amb Bona, Xavi Víctor, Toro i Raúl Pérez.
0: A més, els potablava ja saben que rebrien un històric com és l'Atlètic Club amb fins a 24 copes del rei al Sagnier en aquesta primera ronda. Parlem ara també de bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arrencava ahir amb males notícies pel bàsquet Girona, que va sortir apallissat de la pista del Breogán amb un resultat final de 105-92. Tampoc han tingut massa sort avui ni el Lleida ni el Manresa. Els lleidatans han perdut contra l'Obradoiro per 91-89, mentre que els del Bages no han tingut cap opció davant del Real Madrid, perdent per 120-83. Ja aquesta tarda la penya visita el Baskonia a les 6. Tenim la prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
19: La sisa joventut visita la pista de líder de la CB, el Baskonia. És un rival que els últims anys ha estat víctima del seu butxí, que ha estat precisament la penya. Els verdinegres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final guanyant el Fernando Buesa Arena, on la penya s'ha endut al botí diferents partits. Un exemple és l'exhibició de Kyle Gale fa uns anys, també als quarts de final de la CB, i eliminant també el Baskonia de la Copa. Aquest curs, els de Dani Miret van eliminar les semifinals de la Supercopa CB a l'equip de Paolo Galbiati, un entrenador estimat per l'afició vitoriana. El Baskonia, però, ja té fitxat Belimir Perasovic des de l'estiu, esperant per fer el relleu. Des del joventut es centren en fer les coses bé, com explica Emir Suleimanovic.
20: Tenemos que tener ese objetivo que queremos ser mejores cada día y llegar bien al final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien la verdad y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
19: Pel maig, els verdinegres tornen a tenir les baixes ja conegudes de Yannick Crack i Ante Tomic per visitar la pista del sorprenent líder de la CB.
0: I parlem encara de bàsquet, en aquest cas a la Lliga Femenina, on avui l'Espart Girona juga el partit corresponent a la tercera jornada davant del Jairis.
1: Mitja hora abans, a les 6, començarà el partit de l'altre equip català de la categoria, el Cadí La Seu, que visita la pista del Palma.
0: I acabem parlant de motociclisme, perquè aquest matí s'ha disputat la cursa del Gran Premi d'Indonèsia al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per a l'italià Marco Bezzecchi per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. El pilot madrileny ha recuperat el liderat del Mundial en detriment de Marc Márquez, que només ha pogut acabar a la sisena posició. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
4: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
5: ¿Qué problema hay?
4: Algo cambió.
6: Se han puesto borde conmigo porque son blanca.
4: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
5: ¿Y?
4: Nosotros.
3: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
5: Tienes que causar dolor. Haz que duela. Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
7: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
3: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
8: No hay países malos.
9: Excepto el de Doña Gritona, claro.
8: Bienvenido.
10: Creo que necesita uno más grande.
11: ¿Qué te parece?
12: ¿Mami?
13: ¿Lista para salir?
3: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
12: Intentas engañarme.
13: Bella, soy yo. Soy mamá.
14: Continguts en xarxa.
15: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
14: Notícies en xarxa, edició migdia.
15: Cap de setmana clau per a les formacions polítiques per acabar de definir les candidatures de cara a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre.
16: Aquest matí s'acaba de confirmar que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana.
15: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
16: Bon dia, Eduard.
15: Seguim amb política. El Partit Socialista de Catalunya ja ha triat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de llista per Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
16: En un Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest dematí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
15: I en successos, dues víctimes mortals a les carreteres catalanes confirmades en les darreres hores, elevant la xifra de morts fins als 98 en el que portem d'any.
16: Un motorista mor aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'alçada de Castelló d'Empúries i un altre va morir ahir a la C-65 a Girona després d'un xoc amb un turisme.
15: I almenys 16 cavalls han donat positiu en febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana.
16: Concretament són 11 al Macelles, al Segrià i 5 que pauen a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres.
15: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
17: La nuvolositat a poc a poc ha anat guanyant terreny, sobretot pel Pirineu més occidental, comarques de Girona i també Terres de l'Ebre al llarg del matí. Però a més, a la resta del territori català hem tingut l'arribada de bandes de núvols alts i prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós. A aquestes hores de la jornada estem tenint unes temperatures que s'assemblen molt a les d'ahir dissabte i les màximes avui les tornarem a trobar sobretot al litoral i prelitoral central com també el tarragoní, màximes que esperem arribar al voltant dels 25-26 graus. Com més a l'interior notarem una lleugera fresca. De cara a la tarda, la nuvolositat ja afectarà el conjunt del país, no esperem precipitacions, però a les darreres hores ja de la tarda tindrem obertura de clariana, sobretot per la franja de Ponent.
15: I en els esports, en futbol, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
16: Els blaugranes van imposar-se al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i el 6 sobre el Real Madrid.
15: Els matalassers es van imposar per 1-2 al camp de l'Alavés i els blancs van guanyar per la mínima el Villarreal en un partit on Vinícius va tornar a ser protagonista, ja que el brasiler va acabar expulsat. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Els partits ja mouen fitxa de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Les llistes electorals comencen a dibuixar estratègies de cada formació, amb noms coneguts, renovacions i equilibris interns que marquen el punt de partida en aquesta cursa electoral, però també amb algunes incògnites encara per descobrir. Una de les que quedava pendents s'ha desvetllat aquest mateix matí quan s'ha confirmat que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana al Congrés.
1: L'Esquerra Republicana ho ha anunciat en un comunicat i la decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de la direcció nacional del partit. La resta de llista es concretarà durant els pròxims dies dins del marc de congressos regionals i es preveu que el 20 d'octubre les candidatures al Congrés i al Senat quedin formalitzades. I els comuns també han demostrat que el seu respecte a la decisió de Gabriel Rufián de tornar a encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana aquestes eleccions del 29 de novembre, però han lamentat que no s'hagi volgut sumar en la construcció d'un front ampli d'esquerres per maximitzar les eleccions, de frenar i tornar a derrotar les terres com es va fer l'any 23.
0: També ha triat ja el seu candidat el Partit Socialista de Catalunya, en aquest cas l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
1: En un Consell Nacional extraordinari celebrat aquest matí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
2: Quan Catalunya parla alt i clar, Espanya és progressista. Espanya guanya les opcions dels socialistes. Per tant, i començo quasi pel final, us demano una mobilització com mai perquè Catalunya parli més clar i més alt per obtenir el que segur serà la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista.
1: El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la pèrdua de confiança amb Junts.
3: En relació a Junts, doncs quina decepció, no? Almenys per part meva, quina enorme decepció, no? Els catalans mereixem que responguin amb claredat una pregunta, no? He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Per què serveixen? Si ja ho hem vist divendres de la setmana passada, per què serveixen? On et poses?
0: I en un acte a Ponferrada, Lleó, el secretari general del PSOE i actual president del govern, Pedro Sánchez, ha apel·lat directament al Tribunal Suprem perquè freni la intenció de PP i Vox d'aturar la llei de nets.
4: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar? Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza, se garantiza.
0: L'actual llei de nets manté en suspens el vot d'uns 400.000 nets d'exiliats de la Guerra Civil, tots ells amb nacionalitat espanyola. Seguim repassant més partits, en aquest cas la militància de la CUP, que decideix avui si ratifica la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles.
1: La mesa nacional de la formació va acordar dissabte no impulsar una candidatura als comicis perquè considerava que actualment no es donaven les condicions polítiques necessàries per poder-ho fer. La decisió es va prendre després d'una reunió de 7 hores a Barcelona i ara queda en mans de la militància, que podrà votar telemàticament durant 24 hores i el resultat es farà públic demà dilluns.
0: Seguim parlant d'aquest avançament de les eleccions generals que obliga a moure fitxa els partits i definir les seves estratègies per afrontar una campanya que també tindrà repercussions en la política catalana. Quins missatges prioritzarà cada formació i quins temes centrarà en el debat electoral?
1: El professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, explica quines seran les estratègies que assumirà cada partit en la campanya.
5: Cada partit voldrà centrar-ho en un àmbit. Està clar que el Partit Socialista, si té bons assessors, i els té, el que farà és centrar-ho no només en habitatge, però sí en habitatge, ocupació, temes socials, en allò que mobilitza el seu electorat i que desmobilitza l'electorat de Vox i del Partit Popular. En canvi, Partit Popular i el Partit Popular parlarà sobretot encara del tema que coeja de Ceuta, i Vox parlarà d'immigració i d'inseguretat. Això, cada partit vol que es parli dels seus temes.
1: Una entrevista que podreu seguir completa al programa Ciutadella aquest diumenge a 2:15 de la nit a la vostra televisió local i a la plataforma de xarxa Més.
0: I encara un darrer punt polític, perquè l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament.
1: En un escrit confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació del 1 d'octubre com amb l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no aplicar encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol, demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment.
0: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'altura de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
1: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís minuts després de 10:45 i, per causes que encara s'investiguen, els dues motos han xocat i un dels conductors ha mort.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas un altre motorista que va morir ahir a la C-65 a Girona. En el seu cas, l'avís per part dels Mossos es va rebre poc abans de les 7 de la tarda.
1: Per coses que s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència d'aquest accident, el motorista va morir, mentre que els quatre ocupants del turisme van resultar il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt. Amb aquestes dues ja són 98 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I encara en un altre accident de trànsit, aquest matí entre dos turismes a l'AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, que ha deixat quatre persones ferides.
1: Segons el sistema d'emergències mèdiques, dos ferits han estat traslladats en estat greu a l'hospital per Taulí de Sabadell, mentre que els altres dos han anat a l'hospital de Mollet en un estat menys greu. Els bombers han rescatat també dues persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles, i el sistema d'emergències ha atès en total 6 persones, dues de les quals no han necessitat assistència mèdica.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana. Concretament, són 11 a Almacelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat.
1: Tot i que s'havien detectat alguns casos a Catalunya, els d'Almacelles són els primers casos registrats en èquids a Lleida des del 2020. Aquest virus es transmet sobretot pels mosquits mentre les aus fan de reservori.
0: Agricultura explica que és complicat evitar-ne l'entrada i tampoc és viable erradicar-lo del medi ambient. El departament assegura que treballa per prevenir, rastrejar i detectar els casos i informar a Salut per tal que controli al seu torn un eventual contagi a persones.
1: La febre del Nil Occidental és una malaltia infecciosa vírica que moltes vegades no té símptomes. Tot i això, en alguns casos pot provocar febre, mal de cap, dolor muscular o malestar general.
0: I avui parlem també d'astronomia, i és que el Parc Astronòmic de Prades, al Baix Camp, ha tornat a captar un fenomen auroral al cel de les muntanyes de Prades, i és que aquesta matinada s'hi han pogut fotografiar una emissió d'arcs vermells aurorals estables, un fenomen atmosfèric relacionat amb l'activitat geomagnètica que es manifesta amb una resplendor vermellosa.
1: Tot i que aquesta vegada han estat molt més feble que en altres ocasions, els responsables de l'observatori han destacat la singularitat de l'albirament. És la tercera vegada en poc més de 2 anys que el Parc Astronòmic aconsegueix fotografiar un fenomen d'aquestes característiques, amb la coincidència que tots 3 episodis s'han produït un dia 10. El primer va ser el 10 de maig del 2024 durant una de les tempestes geomagnètiques més intenses d'aquestes darreres dècades, que va permetre veure emissions vermelloses de Prades. El segon va arribar el 10 d'octubre de l'any 24, arran d'una nova tempesta geomagnètica que va causar aurores i emissions SAR.
0: I passem ara també pel Parc Astronòmic del Montsec, que viu avui l'Equador del 12è Festival d'Astronomia per apropar l'univers i la ciència a la ciutadania i fomentar el turisme de les estrelles.
1: L'equipament gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha programat activitats tant diurnes com nocturnes per a totes les edats, com sessions de planetari especials, tallers i visites guiades.
0: Obrim plana local. Comencem a Palamós i Sant Joan, que licita la construcció de 60 pisos públics de lloguer assequible. L'Ajuntament del municipi empordanès espera que aquestes comencin abans d'acabar l'any i que els habitatges estiguin a disposició al 2028. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
6: Les fundacions promotores dels pisos públics de lloguer assequible que es construiran al carrer de Núria, Palamós i Sant Joan ja estan en la fase de contractació de les obres. Es tracta d'un total de 60 unitats de protecció oficial promogudes i construïdes per dues entitats sense ànim de lucre. L'objectiu és que les claus es puguin lliurar l'any 2028. Raquel Gallego és la regidora d'habitatge de l'Ajuntament palamosí.
7: Estem en aquests moments que les fundacions ja estan licitant les obres, per tant recordem, dret de superfície, van fer tota inscripció notarial, ells van demanar finançament a l'ICF, per tant ja tenen llicència municipal i per tant amb les properes setmanes, segons ens informen, començaran ja les obres.
6: D'aquestes promocions d'un total de 60 habitatges de lloguer assequible, un mínim de 4 unitats s'han de reservar per a perfils de vulnerabilitat social.
0: Parlem ara de caça. Els caçadors estan cada cop més acostumats a les temporades llargues. Les necessitats de control poblacional i la protecció dels conreus està fent que cada vegada hagin de sortir més sovint.
1: Diuen, però, que perjudica els gossos perquè han de fer un sobreesforç. Un any més hauran d'estar molt atents a la pesta porcina. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: La primavera plujosa ha fet que hi hagi més menjar bosc pels senglars, tot i que els mesos secs d'estiu han fet que aquests últims baixessin a la plana. Ara com ara no se sap com anirà la temporada de caça, però el que sí se sap és que en zones com la Garrotxa els senglars es concentren en zones concretes i en funció d'això la densitat és més o menys significativa. El que sí que constaten, però, des de la Federació Catalana de Caça és que cada any veuen com les temporades s'encavalquen les unes amb les altres, i és que les necessitats de control de població o el reforç de batudes per evitar atacs als camps de conreu són cada vegada més necessaris. Cacen gairebé tot l'any i els gossos se'n ressenten. Joan Espona és president de la Territorial Gironina de la Federació Catalana de Caça.
9: Venim d'una temporada, o sigui, ara aquests últims mesos, doncs, de molta secada, esclar, llavors amb la calor que feia i el bosc, el que era sec, doncs és un gran problema per poder, doncs, fer la feina tal com Déu mana. Per què? Perquè el que fem és no tenir en compte dels nostres gossos, no? I ens preocupa, el que tenim gossos és molt preocupant.
8: Un col·lectiu, el dels caçadors, que també lluita per poder garantir un relleu generacional.
0: I fem una darrera aturada a Agramunt i les Garrigues, que són avui més a prop després de l'agermanament que s'ha fet entre la DOP Oli i les Garrigues i la indicació geogràfica protegida Torró d'Agramunt, en un acte que ha tingut lloc en el marc de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Des de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus.
10: Amb la voluntat de segellar una aliança estratègica entre els dos productes, l'oli amb la DO més antiga d'Espanya i la IGP Torró d'Agramunt, la única de Lleida, avui s'ha fet a Agramunt l'acte d'agermanament, una relació que ja va començar el passat mes de gener en el marc de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques. El director de la IGP Torró d'Agramunt, Jordi Martí, indica que la unió de les dues denominacions suposa enfortir els dos productes.
11: Suposa unes sinergies molt importants perquè podem anar al mercat de la maneta. L'oli és una cosa que es consumeix tot l'any. El torró ara el comença

0: entitat o administració que ha treballat per difondre el Torró d'Agramunt.
1: Obrim ja el bloc cultural i parlem de castells, perquè la plaça Vella del Vendrell està acollint a hores d'ara la Diada Castellera de Santa Teresa, on hi estan actuant la colla jove Xiquets de Tarragona, els Minyons de Terrassa i els Nens del Vendrell. A peu de plaça hi tenim des de Ràdio El Vendrell el Lolo García. Lolo, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, segueix bategant la Dia de Santa Teresa al ritme dels grans castells que les tres agrupacions congregades regalen a la nombrosa afició congregada al cor del Vendrell. Els Nens han tancat actuació igualant la millor diada de la temporada, justament la que van assolir dissabte passat al concurs, i ben carregats de moral després d'un any un pèl irregulars. Els de la camisa vermella han ajuntat novament el 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8, tres castells, sobretot els de Camp Alta, molt més sòlids que els de la setmana passada, tot i haver-los de lluitar igualment. La diada segueix per les altres dues colles convidades. De moment, la jove de Tarragona han tancat rondes afegint el 3 de 9 en forra a la Torre de 9 en forra i Manilles i el 5 de 9 en forra dels dos primers actes. Els de la camisa morada han arrodonit amb un bàsic de 9 treballat, tot i que sense gaires dificultats, la seva presència al Vendrell, això sí, pendents dels pilars de mèrit. Finalment, els Minyons de Terrassa han calcat els tarragonins repetint ordre i castells. Torre de 9 en forra i Manilles, 5 de 9 en forra i un 3 de 9 en forra, que just en aquest moment han acabat de defensar a la plaça Vella del Vendrell. Caldrà veure ara si també hi haurà un doblet d'espadats de 8 en forra i Manilles. Una diada concorreguda i amb un temps que ha acompanyat l'espectacle.
1: Moltes gràcies, Lolo, i com bé ens expliques, diada més que notable aquesta de Santa Teresa a la plaça Vella del Vendrell. Canviem de tema, parlem ara del documental Pere Casacoberta, Sprinter en Cat, ja que s'ha emportat el premi a la categoria de documentals dels Premis Oriana.

0: La selecció a aquests guardons se suma al recorregut que el documental està fent després de la seva estrena.
1: La producció ha estat seleccionada en diversos festivals internacionals i aquesta setmana va guanyar el Grand Prix del Nike International Sports Film Festival de Batumi a Geòrgia. També forma part de les seleccions de l'Eslovènia i del Festival Sport Film Liberec de la República Txeca. El documental està coproduït per el Nou ETV, la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT i explica la història de l'atleta de grup Pere Casacuberta, que el 1984 es va proclamar campió del món junior de cross als Estats Units.
2: De la necessitat d'èxit.
3: Casacuberta d'Espanya.
4: They are now heading towards the finish.
5: Contraatac de Pere Casacuberta.
6: Fue espectacular, una hazaña.
7: Hi va haver-hi un boom mediàtic, és que de tots els mitjans de comunicació, inclús no esportius.
0: Tenim encara un apunt més en clau cultural. Marxem fins a Sant Cugat del Vallès, que ha celebrat una nova edició de la Trobada Trabucaire, una jornada que omplirà els carrers de la ciutat de pólvora i galejades. Des de Ràdio Sant Cugat ens ho explica Sergio Morales.
8: La trobada ha reunit els trabucaires de Sant Cugat i quatre colles convidades en una programació que ha combinat activitats familiars, una cercavila i una galejada conjunta per tancar la festa. La part final de la jornada ha tingut un component reivindicatiu. S'han dedicat uns instants de silenci i una galejada a la Mari Carmen i a les persones afectades per la crisi habitacional. Marc Puiggarí és cap de colla.
9: En aquests moments el tema d'habitatge estava molt candent. Llavors creiem que el mínim és donar un micròfon a tota aquesta bona gent del sindicat dels llogaters, que estan fent molt bona tasca, estan evitant desnonaments, que aquí s'han cobrat, encara ho patim, i de debò, tota la força cap a ells.
8: També hi ha hagut moment per als reconeixements. En aquesta ocasió, els trabucaires de Sant Cugat han distingit Cal Temerari amb el Premi al Trabucaire de l'Any i els Caparrots amb el Premi al Trabucaire d'Honor.
0: Són les 2:50, anem a parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
1: Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Kapil Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. L'equip de Simeone va guanyar el camp de l'Alavés per 1-2, mentre que els blancs van superar el Villarreal amb un solitari gol de Diomandé en un partit on Vinícius va tornar a ser el protagonista en clau negativa. I és que el Brasil va ser expulsat després que el Barça veiés com estirava dels cabells un rival en una jugada que ell mateix havia fet acabar en gol.
0: Canviem d'esport, ens n'anem ara al water.

0: Polo. Tenim cap de setmana europeu pels equips catalans implicats a la prèvia de la Champions femenina i tenim ja bones notícies des d'ahir, perquè Sabadell i Terrassa ja estaven classificats matemàticament abans del duel directe que han disputat avui, on només faltava decidir qui acabava com a líder de grup. Tenim en directe des de Ràdio Sabadell el Pau Vituri. Pau, bon dia, qui s'ha endut la victòria?
1: Molt bon dia, doncs se l'han dut l'Estralpul Sabadell amb total mereixement, amb total comoditat. Ha guanyat aquest derbi per 10 a casa a Can Llong davant el Terrassa en un partit que ha arribat a dominar 14-2 al tercer quart després de marcar 10 gols de forma consecutiva. Aquí el criteri arbitral ha tret de polleguer a les locals, molta diferència d'expulsions, 17-6, i això ha permès les agarenques maquillar el marcador fins a aquest 17-10 final. Però com dèiem, tots dos, Sabadell-Terrassa, seran demà a les 10 en el sorteig de la fase de grups d'aquesta Champions, que comptarà amb fins a 5 representants catalans, sumant-hi Sant Andreu, Mataró i Catalunya.
0: Moltes gràcies, Pau, i com veiem, ple dels equips catalans amb 5 de 5 classificacions per a la màxima competició continental femenina de waterpolo. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arrencava ahir amb males notícies pel bàsquet Girona, que va sortir apallissat de la pista del Breogán amb un marcador final de 115-92.
2: Tampoc han tingut massa sort avui ni el Lleida ni el Manresa. Els lleidatans han perdut davant l'Obradoiro per 91-89, mentre que els del Bages no han tingut cap opció davant del Reial Madrid pendent per 120-83. Ja que de tarda la penya visita el Baskonia a les 6 i el Barça tancarà la jornada al Palau rebent el València a partir de les 7. Tenim la prèvia del partit de la penya des de Radio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
3: La sisa joventut visita la pista de líder de la CB, el Baskonia. És un rival que els últims anys ha estat víctima del seu butxí, que ha estat precisament la penya. Els verdinegres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final guanyant el Fernando Buesa Arena, on la penya s'ha endut el botí diferents partits. Un exemple és l'exhibició de Kyle Gael fa uns anys també als quarts de final de la CB i eliminant també el Baskonia de la Copa. Aquest curs els de Dani Miret van eliminar de semifinals de la Supercopa CB a l'equip de Paolo Galbiati, un entrenador estimat per l'afició vitoriana. El Baskonia, però, ja té fitxat Velimir Perasovic des de l'estiu, esperant per fer el relleu. Des del joventut es centren en fer les coses bé, com explica Emir Suleimanovic.
4: Tenemos que tener ese objetivo, que queremos ser mejores cada día y llegar bien al final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
3: Pel maig, els verdinegres tornen a tenir les baixes ja conegudes de Yannick Crack i Ante Tomic per visitar la pista del sorprenent líder de la CB.
0: Seguim amb més bàsquet, perquè la Lliga Femenina avui l'Espar Girona juga el partit corresponent a la tercera jornada davant del Jairis. També tenim la prèvia del duel, en aquest cas des de Girona FM, Jan Torrent.
5: Diumenge a 2:15 a Fontdejau torna a jugar l'Espar Girona. La primera victòria a la Lliga Femenina Endesa està trigant molt en arribar. El calendari de les gironines és feixuc i de moment només podem sumar derrotes. El rival, el Jairis, entrenat per Bernat Canut, comença a agafar el ritme de creuer que solen agafar els seus equips, i quan això succeeix és molt difícil superar-los. Les gironines no podran comptar amb Axel Mercerón amb un esquinç al peu i Laura Quevedo amb un edema ossi. I a més s'han encès les alarmes perquè la gran estrella de l'equip, Illana Martín, no es troba al 100% a causa d'una caiguda en l'últim duel contra el Palma de Mallorca. El Celta, Araski, Lugo i l'Espar Girona són els únics equips que encara no coneixen la victòria a la Lliga Femenina Endesa. Demà, a 6:45 a Fontdejau, nova prova de foc contra l'Ozono Global Jairis.
2: Mitja hora abans, a les 6, començarà el partit de l'altre equip català de la categoria, el Cadí La Seu, que visita la pista del Palma.
0: I parlem també d'esport inclusiu, perquè avui s'ha celebrat la segona jornada competitiva de la 13a edició dels Jocs Special Olímpics 2026, que s'estan duent a terme a Tarragona.
2: La cita reuneix a més de 1.600 esportistes procedents de 61 clubs de Catalunya, 11 comunitats autònomes i 7 països europeus. I des d'aquestes dades, l'edició amb seu tarragonina s'ha convertit en la segona més multitudinària de la història, només per darrere de l'edició de Barcelona 1992.
0: I acabem amb un apunt de motociclisme. Aquest matí s'ha disputat la cursa de MotoGP del Gran Premi de Indonèsia, al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per l'italià Marco Bezzecchi. El podi l'han completat dos espanyols, Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha recuperat a més el liderat del Mundial amb només 2 punts d'avantatge sobre Marc Márquez. El pilot cerverí només ha pogut acabar a la 6a posició. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
4: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
5: ¿Qué problema hay?
4: Algo cambió.
6: Se han puesto borde conmigo porque son blancas.
4: Quería saber quién radicalizó a mi amiga. Nosotros.
3: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
5: Tienes que causar dolor. Haz que duela. Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
7: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
3: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
8: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
9: Bienvenido.
10: Creo que necesita uno más grande.
11: ¿Qué te parece?
12: ¿Mami?
13: ¿Lista para salir?
3: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
12: Intentas engañarme.
13: Bella, soy yo. Soy mamá.
2: Continguts en xarxa.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Hola amics, què tal? Novament ens retrobem aquí a través de la teua sintonia preferida per disfrutar al llarg d'una horeta de la música de la nostra Ràdio Nostàlgia. 40 anys, les 4 últimes dècades del segle XX, gaudint de la música que ens va acompanyar al llarg de tota aquesta època. I comencem una romàntica d'aquesta època. Rocío Dúrcal, recordant-nos aquell Caricias.

I continuem dintre el marc de la nostra ràdio Nostàlgia en la música de 40 anys. Entre ells ens hi trobem a la Isabel Pantoja. En aquest tema seu, Moreno.

0: un programa de Joaquim Pijuan.
1: Que continua endavant ara amb la veu de José Vélez i el seu tema Romàntica.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: I continuem seguint i escoltant els èxits de tota una vida. Us en recordeu d'Ava i aquell Xiquitita? Doncs bé, en versió espanyola, som-hi.

èxit els ABBA en la seva versió original i també en la seva versió espanyola. Com un gran èxit que va ser també de Daniel Velázquez, aquest Vete, Vete.

Gaudint de temes, gaudint de cançons que possiblement van representar quelcom important a la nostra vida. Nosaltres el que volem és refrescar-les i tornar una mica més enrere per recordar també que alguna vegada havíem ser més joves. Amores que se lleva el viento és la quinta reserva.

Una vegada més us hem de recordar que possiblement l'audició d'aquests temes no sigui perfecta, però com sempre us diguem que treballem sobre suport de vinil i, és clar, aquests discos doncs tenen una reproducció menys selecta que la que esteu acostumats a escoltar. I dit això, continuem amb la veu i els èxits de Patti Bravo. Aquella bàmbola, la bàmbola.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan. Los mejores.

Possiblement que sí, que van ser els millors anys de la nostra vida. Principalment els més joves, amb menys preocupacions i en una vida per davant. Parlant del passat, però ha arribat el que podríem dir el futur. El que havien somiat, doncs no ho sé. Ara té música per recordar algun d'aquells fets que ja no tenen remei. Corazón gitano.

0: Rita Pavone, aquesta italianeta tan simpàtica, ens porta, ens canta, ens interpreta un dels seus èxits, Cuore.
1: Mio cuore

0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: I ara, com sempre, al nostre programa donem, doncs, una cosa curiosa. Cançons d'aquelles que van trobar en el fons d'aquella caixa, d'aquelles plenes de nostàlgia i també de pols. Les cançons de la nostra ràdio Nostàlgia. Francisco Heredero, Dame Felicidad.

Aquesta secció del nostre programa els podríem titular títols de vinils que els hi vam treure la pols, com aquests dels TNT, Medianòvia.

I entre els discos que els hi han tret, els vinils que els hi han tret la pols, n'hi ha un d'Antonio Prieto, que és la veritat, és la nòvia.

Què us sembla? Feia falta treure-los-hi la pols en aquests vellistoris de discos. Era la música de l'ahir. La música que vam escoltar, la música que ens va ajudar a fer-nos grans. I després ja va arribar el suport del CD, com aquest de David Bisbal. Voleria, voleria...

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure. Amics i amigues, ha arribat la fi del nostre programa. Tan sols es queda, com sempre, desitjar-vos a tots i a totes que sigueu molt feliços i recordar-vos que la setmana que ve, a la mateixa sintonia i a la mateixa hora, si voleu i ho desitgeu, ens podem tornar a trobar. I, mentrestant, com sempre, em repeteixo moltes vegades que sigueu i que siguem també molt i molt feliços. Adéu-siau.

0: 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1. And now for my next number,
1: DJ S.
0: I'd like to return to...

Hola, què tal? Una edició més. Arriba la vostra sintonia al programa Hot Dance 80. Avui farem el repàs de la història de la música disco amb una formació que triomfava a finals dels 70 i començaments dels 80, com els Village People. I també repassarem una mica la vida de Talk Talk, ja que a finals del febrer del 2019 va morir el líder de la formació de Talk Talk, Mark Hollis. Així doncs, benvinguts a Hot Dance 80.

Village People és una formació americana de música disco formada a la ciutat de Nova York el 1977. Reconeguda a nivell internacional tant per els seus peculiars disfresses com per les seves cançons mogudes amb lletres suggerents i plenes de doble sentit. Els membres originals del grup eren Victor Willis, el policia, Philip Rose, la Meridio, David Hudo, el constructor, Alex Briley, el militar, Glenn Hanks, el motorista, i Handy Jones, el vaquer. Aquestes personificacions masculines eren insinuacions res subtils sobre la presumpta homosexualitat del grup, plasmades d'acord amb els estereotips o típics gais de l'època. Molts d'aquests prototips d'home gai es poden trobar en l'art eròtic de Tom Finlandia i revistes com Physical Pictorial.

barreja d'ingeni i exageració, Village People es va convertir en un fenomen mundial durant els anys daurats de la música de disco. El grup fou fundat el 1977 a Nova York per dos músics francesos, Jacques Morali, un productor consumat que estava tenint èxit amb les llistes disco amb el grup de Richie Family, i Henry Belulu. El grup fou creat específicament per a promocionar i interpretar les creacions de música disco d'aquests dos músics i per atreure l'audiència homosexual a través dels estereotips comuns que li corresponia a aquest col·lectiu. A l'igual que va passar amb els Boney M, Village People fou un grup dissenyat a la mesura. Malgrat que els compositors eren francesos, les cançons eren totes cantades en anglès.

A mesura que preparava el seu grup, Morali va firmar un contracte amb la discogràfica Casablanca. Molt exitosa llavors, mercès a l'èxit de Donna Summer. El nom del grup fa referència a una coneguda zona d'ambient gay de Nova York, el Greenwich Village. Jacques Morali i Harry Belulu es varen inspirar en diversos arquetips d'estètiques extrets de la gent que freqüentava el Village. Encara que el grup interpretava temes com un missatge gay, en la formació original hi havia tant membres hetero com homosexuals.

Els compositors Fim Hart i Peter Witherland s'encarregaven de composar temes en els que la temàtica homosexual es colava mitjançant els rols, usos i costums. Cançons com Go West o Macho Man tocaven els interessos del grup. Al mateix temps s'escollien personatges i la seva vestimenta per completar la posta en escena: vaquer, motociclista, soldat, indi, policia i un treballador de la construcció ballaven una coreografia planejada per al públic desitjat.

Mark Holly és la força impulsora del darrere de la banda britànica Tall Talk. Ha mort als 64 anys. La banda que va tancar entre el New Romantic i el Post Rock va rescatar el panorama musical amb una sèrie de llançaments notables.

Com cantant i principal compositor de l'agrupació Tol Tol durant els anys 80, Mark Hollis operà un dels sorprenents canvis estètics, començant com un dels protagonistes del synthpop, per llavors convertir-se en la banda en abanderada del rock experimental. El grup es va formar a Londres el 1981, arribant a la fama a la dècada dels 80 amb tota Europa, especialment per èxits com It's My Life, que estem escoltant, i el seu Sack of Shame.

Amb una forta tendència al sintopop, la banda va canviar de so en una nova direcció amb el seu àlbum de 1986, The Color of Spring, adoptant un enfoc més improvisat utilitzant guitarra, pians i òrgans. Precisament un tema d'aquest disc, Living in Another World, va arribar al número 1 el maig de 1986.

hem començat amb els Pillas People, hem seguit amb els Tol Talk i ara ja entrem de ple amb una nova edició de Hot Dance 80, que hem començat amb Broken Wings, una cançó de Mr. Mister. I anem a una pel·lícula que ara es fa als teatres una gira. I és que Flashdance es va fer famós amb aquella noia soldadora que feia bicicleta estàtica. Cada dia treballava en una fundició i de nit, doncs, feia el que més li agradava, ballar. Estem parlant de Maniac i una producció de Michael Sambello.

és que als 80 les pel·lícules musicals triomfaven arreu. La febre del dissabte nit, Fama, Flashdance, Xanadu. I seguim escoltant bona música, com sempre, aquí a Hot Dance 80.

Lògicament hi havia música, com diem sempre, més bona, més dolenta, però tota tenia cabuda dins de la pista de les discoteques i les FMs. Fins i tot una noia italo-americana. Estem parlant de qui està.

Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado. Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado. Hola, sóc en Toni Peret i us vull dir una cosa. Esteu escoltant un dels millors programes que mai s'han fet dels 80. Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado. Una salutació a tota l'audiència. Tots els records, la millor música dels 80. No te la pots perdre. Cada setmana a Hot Dance 80.

Sabeu qui és aquesta senyorita Massina? Ella és italoamericana. El seu nom és Luisa Ciccone. Però el seu nom artístic és Madonna. Doncs aquesta dona serà la protagonista de la propera edició de la història de la música disco. Si voleu escoltar temes expressament en aquesta edició de Madonna, només teniu d'enviar un correu electrònic a l'adreça hotdance80@gmail.com. I entre totes les peticions, doncs, farem una selecció per les cançons que volem escoltar en aquest espai, de Hot Dance 80. I ells són les maniobres orquestrals a la foscor, més coneguts com OMD. I aquest és l'avió que van llançar sobre la ciutat d'Hiroshima.

una cançó dedicada a la bomba atòmica que varen llançar sobre Hiroshima als americans. Un cap quadrat com el president que tenen ara, que és capaç de fer qualsevol cosa per fer anar bé la seva butxaca, per destrossar el món. Bueno, val més que anem parlant de música que no pas de política, perquè, com hem dit més d'una vegada, això no és pas un programa de política.

Sweet Dreamer, Made of This, una cançó pop que potser és la, una de les que més, o potser la que més s'ha punxat a la FM i a les discoteques del nostre país. Sweet Dreams are Made of This. Ells són Eurythmics, Annie Lennox i Dave Stewart. I semblava que la ràdio tenia de volar, desaparèixer, perquè el vídeo semblava que es tenia de menjar el món. Però no va ser així. El vídeo va passar per tres formats. 2000, Betamax, i un altre sistema. VHS. Doncs el vídeo semblava que es tenia de menjar l'estrella de la ràdio, però l'estrella de la ràdio segueix a puesto i el vídeo també. Video Killer, the Radio Star, ells són The Bangles.

The Video Star, l'estrella que va matar... El vídeo que va matar l'estrella de la ràdio. És la música de Bangles. I ara escoltarem una cançó que va ser original. Aquest és el hot version d'avui, que fa molts dies que no el fem. Under Pressure és la música de Queen acompanyat de David Bowie.

0: Remenant botons a vegades es tallen coses, però que sí que he pogut escoltar el que era la versió original dels Queen i la versió que hem fet d'aquesta cançó, els Ice Ice Baby.
1: This generation rules the nation with Russian.

una cançó original de Forest. I que hem escoltat aquesta versió de Fuyes Corporation. Això és Forest, una cançó que va tenir molt d'èxit a finals dels 70 i començaments dels 80. I canviem radicalment l'estil per escoltar el seient del conductor, perquè al seient del conductor sempre hi ha molta música. Hi ha molts decibelis, puja la ràdio, es puja el CD, es puja els iPods, es puja tot el volum i escoltem cançons com aquesta.

Drive a Seat, el seient del conductor. Una producció dels Sniff and the Tears. I ara anem a escoltar una producció d'un home que va ser el vocalista de Genesis i va emprendre la seva carrera en solitari. Estem parlant de Peter Gabriel i això és Sledgehammer. Un dels primers videoclips que varen sortir va ser una producció amb aquesta cançó de Peter Gabriel, Sledgehammer.

Espero que aquests minuts hagin estat del vostre grat. Per la meva part, res més. Serà fins la propera edició de Hot Dance 80. Una forta encaixada. Qui us ha estat acompanyant? Josep Maria Jurado.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Amb aquesta cançó preciosa d'en Mason Crowe hem començat avui el programa del Club del Country. Benvinguts i benvingudes amb una nova edició del nostre Espai Soc. Rafael Corbí, com sempre i com cada setmana a través d'aquesta emissora i del clubdelcountry.com, la nostra pàgina web. Hem escoltat Last Call, aquesta cançó que pertany a un treball discogràfic excel·lent que ens aporta, que té cançons magnífiques. Un personatge que resideix a Nashville, Tennessee, i que s'ha conegut per fusionar relats de la música country tradicional amb una producció impulsada, sí, per intel·ligència artificial. I per tant, escoltarem una de les seves cançons més reproduïdes a través de les xarxes socials. Amb més d'un milió de reproduccions s'hi troba el tema que escoltarem ara mateix, aquest I Got You. Ha editat diversos àlbums, especialment durant els darrers anys i durant aquest 2026 també. Per tant, la IA també està present entre nosaltres i de tant en tant també convé escoltar-la. Aquesta és la cançó anomenada I Got You de Mason Crowe.

poc a poc i en totes les vessants musicals la intel·ligència artificial cada vegada se'ns està incorporant amb més també la producció de cançons i òbviament aquestes sonen magnífiques. Mason Crowe és un exemple que avui us hem volgut mostrar a través d'aquest àlbum que us portàvem a terme. I Got You és aquesta cançó i la gent sembla que ho accepta quan les escolta, tot i que no tothom és partidari que aquestes cançons, aquestes peces, aquests artistes d'IA ocupin lloc entre nosaltres. No ho és, Les Holmes, que ens portarà un senzill que va editar el mes de març d'aquest 26, anomenat Dumb That's Good.

altre dels singles de 2026, en aquest cas del mes d'agost, Jared Sturt amb Won't Find It in a Bottle. És la música que us portem en el programa d'avui del Club del Country, que ara mateix s'acostarà al món del bluegrass amb un disc recopilatori de diversos artistes llançat originalment l'any 2019, reeditat per Rebel Records el 2026. 14 cançons que al llarg de 40 minuts ens porten grans clàssics i lletres romàntiques interpretades per algunes de les figures més destacades del gènere del bluegrass, Bluegrass Wedding, i en aquest cas escoltarem Joe Mullins i Junior Sisk. Això es diu Wild Mountain Honey.

un recopilatori preciós que, si us interessa, té artistes com Tony Rice, Larry Sparks, The Ford's Family, Lost and Found, Claire Lynch, i per tant, The Seldom Is Sent, per exemple, val realment la pena de recuperar-lo. Des del 2019, originalment, com dèiem, i en peces com la que ve a continuació, la sisena de l'àlbum, que hem decidit també recuperar per als nostres oients aquí al Club del Country, és Steep Canyon Rangers. Això és Loving Pretty Woman.

format per una cantant excel·lent com és Amanda Jensen, una cantant, compositora i líder de lloança de música cristiana i gospel, originària de Nova York, establerta ara mateix, com tants altres, a Nashville, a Tennessee. Una cançó, una música, uns àlbums que es caracteritzen per una gran autenticitat, lletres profundament honestes, centrades sobretot en la fe, la redempció i la transformació personal. Va llançar el seu esperat àlbum de debut complet titulant Sinner to Saint a través de la discogràfica Poor Messiah Records, un disc que ens va arribar al febrer d'aquest 2026, el seu tema Un Omen, el Sinner to Saint, però altres cançons destacades com No Dark Corners o per exemple Wild Ones, que escoltarem a continuació. Té diversos EPs editats en el mercat, aquell originalment editat el 2023, Beauty in My Praise. D'Amanda Jensen escoltarem aquesta cançó que us dèiem, havíem escoltat el Sinner to Saint precisament, que li donava nom amb aquest Wild Ones.

les diferents maneres d'interpretar tots els gèneres i subgèneres que té la música country, de vegades molt barrejats amb altres estils d'arrels americans o americanes, i és el cas del que ens aportava, per exemple, Amanda Jensen, però també és el cas de la següent protagonista, Joanne Parker, es diu ella, i també ens aporta un bon treball discogràfic a càrrec d'aquesta artista de Mellon, de l'estat de Wisconsin, formada en piano clàssic des de molt petita, cantant, compositora i multi-instrumentalista de música d'arrels, de blues, de soul, de country, establert ara mateix a Minneapolis, a l'estat de Minnesota. Té una veu molt potent, una gran versatilitat musical que combina gèneres com el gospel, el rock, el jazz, l'americana i amb tocs de música country. Hard to Love del 2018 va ser el seu àlbum de debut, i el seu darrer àlbum, Lifelines, l'alba editar el 27 de març de 2026 amb una estètica força vintage dels anys 70. Aquest és el tema de Devil You Know.

la seva trajectòria com a artista en solitari, la Joanne Parker és destacada també per liderar el reeixit espectacle de tribut musical Classic Ladies of Country Music, pel qual ha guanyat guardons de la Midwest Country Music Association. Ella és la protagonista d'aquest tribut, Joanne Parker, cantant, compositora, com hem dit, i excepcional artista, que originalment ens arribava des de Wisconsin i ara està a Minnesota. Ella ens porta cançons destacades d'aquest àlbum, com hem dit, de 2026, peces com aquest, Think of Me.

és una cançó d'en Paul Duffy, agost de 2026, senzill presentat a nosaltres, Drove All Night, conduint tota la nit. En Zach John King, que és el nostre següent protagonista, ell ens portarà dues cançons del seu àlbum de debut, I'm What You Get, publicat el 28 d'agost de 2026, i un àlbum excel·lent que, a més, aporta 20 cançons en ell. S'inclou aquest senzill, de moment l'únic editat, un número 10 al Youth Country Airplay, la cançó Get to Drinking.

Zack John King va néixer el 25 de març de 1997, actiu des del 2023, ha realitzat 12 EPs i el seu àlbum de debut va néixer a Fayetteville, a Georgia, i com sempre diem, i com a tants d'altres, resideix actualment a Nashville, a Tennessee. Get to Drinking, que el va editar a principis de 2026. De moment i oficialment no n'ha sortit cap altre àlbum. Un projecte en el qual inclou les veus convidades de Brent Cobb i també de Brooks and Dunn. Una altra de les cançons destacades d'aquest disc que ha arribat a entrar a les llistes, tot i que no s'ha editat com a senzill, és la cançó How to Not de l'àlbum I'm What You Get de Zack John King.

Arribem al final del nostre programa. Ens queda temps per una cançó que escoltarem acabat d'una joveníssima cantant que ens arriba des d'Austràlia. Es diu Sarah Lynn. Va editar el senzill titulat Gold Line com a cançó principal d'aquest disc, d'aquest EP. Centre d'interès del seu EP que es diu així també Gold Line, llançat el 28 d'agost de 2026. Una artista coneguda pel seu pas pel programa The Voice Australia. Són temes personals, però del qual hem triat no aquesta cançó, sinó la cançó anomenada Free as a Bird. Ens acomiadem avui, doncs, en la música des d'Austràlia, de Sarah Lynn. Serà la propera edició del Club del Country amb Rafael Cotillo.

things.

Thank you.

Dear, the drinking

0: Que hi ha família un cop més, una vegada més, des d'aquí, des de Vilafant FM, des de l'estudi número 1, per repassar la llista del Top 30. Com sempre, les 30 propostes musicals que més escoltes i que més te fan ballar a la sintonia de la ràdio a Vilafant FM. Inspiració total. Tenim molta canya i molta música que proposar-te durant aquests propers 120 minuts, dues horetes, que estarem aquí amb vosaltres. Qui us parla, en Lluís Guerrero. Molt benvinguts. I com sempre, com de costum, començarem per les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera proposta, Playa Fría. Sí, perquè la platja ja l'aigua està freda. Això diu Capó.

0: La quarta i darrera novetat de la setmana, Claren, Ojos Brujos. I de les novetats de la setmana, els que se'n van de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Ens abandonen tres. Aquest Swing Swing, Pala Seca, de Maluma i Ryan Castro.
2: Qué casualidad, que en la misma disco, mamacita, nos veamos.

Des del lloc número 30 s'abandonen després de 23 setmanes Pala Seca. I des del 29 ens abandona Jay Wheeler de Lejitos. 18 setmanes fent-se acostat.

Hey Baby. I una altra que marxa també de la llista és Madonna i Sabrina Carpenter. El seu Bring Your Love ens abandona després de 18 setmanes. Marxen des del 22.

Baby, baby, baby. La Madonna i Sabina Carpenter, que ens abandonen, com dèiem, aquesta setmana, i es deixa pas amb una altra novetat a la llista. D'això en parlem tot seguit, per ara mateix ens anem a repassar la llista completa del 30 fins al número 1.

0: I així hem començat una de més la proposta de My Towers, com dèiem, des del 30 de la llista.
1: Número 29.
0: Vinga, fotem-li canya a Quevedo i Elvis Crespo amb el seu La Graciosa.

0: Hem canviat de registre i ens ha arribat Tohamo amb el seu My Mind. Ho ha fet des de la posició número 28, 15a setmana a la llista del Top 30.
1: Número 27,
0: J Balvin, Ryan Castro.

0: Solo se vive una a la vez. Les paraules de J Balvin, Ryan Castro, que ens acompanyaven des del lloc número 27, 20 setmanes a la llista i baixant des del lloc número 20 aquesta setmana. I hem de continuar un lloc més en l'aire. Ens anem fins a la posició número 26.
1: Número 26.
0: I trobem la primera novetat a la setmana.
2: It's new, new, new, new, new, new.
0: Nova proposta musical, nou ritme de Don Diablo, el seu 9 mil·límetres. En parlàvem i el presentàvem la passada setmana.

0: Ritme i música trepidant per aquest Joel Corri, que ens arribarà tot seguit amb el seu Whisper. Hem deixat enrere la nova de Don Diablo amb el seu 9 mil·límetres.
1: Número 25.
0: Joel Corri, Whisper. I can...

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Gaudien d'aquesta nova entrada a la llista en el lloc número 26 de Don Diablo i un mes en l'aire en el lloc número 25, aquest treball que sonava directament des de les mans de Joel Corry, el seu Whisper. Pues bé, ens agostem ara un lloc més en l'aire fins al 24.
2: Número 24.
1: I tenim una altra novetat.
0: Entra en llista.
1: Ella ens diu Te vi perriando.

0: Aquest ritme, aquest track, aquesta novetat a la llista. I am Te Vi Perreando.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Continuem un lloc més en l'aire per escoltar més bona música i ho fem directament des del 23.
2: Número 23.
0: Amb una altra novetat a la llista.
3: It's new.
0: Aquesta es tracta de la nova del Lucho, Aire.
4: Bebé, que hay de malo.

0: Lucho RK ens presentava el seu nou track, s'anomena Aire, novetat a la llista, entrant directament al lloc número 23. Music Power. Cap al 22.
1: Número 22.
0: Becky G.

0: Ella està amb Automàtic, és la Becky G, Automático, el seu nou track, al lloc número 22 de la llista del Top 30. I ens arriba una altra novetat, la darrera, eh? Ho fan el 21.
1: Número 21.
0: Entra en llista.
2: Novetat a la llista.
0: Omar Kurz, Claren, Ojos Brujos.

0: McLaren, Ojos Brujos, li acompanya Omar Kurz. Ho fan com a novetat en el lloc número 21 de la llista, aquí a Vilafant FM.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 20. Lights low and they turn green, give it to me now.

0: Aquesta màquina de fum, la Smoke Machine d'Aleso, que ens acompanyava directament al lloc número 20. Canviem d'estil.
1: Número 19.
0: I ens anem a escoltar aquest track que sona molt bé i que s'anomena Fire Fire.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Gaudíem de la companyia de Les Som, els seus Smoke Machine, des del lloc número 20, en el 19, Shima, amb el seu Fire Fire. I per acabar de rodinir la cosa, ens acostem en el 18 amb Hagel.
2: Número 18.
1: Moving to the Sun.

0: Esclar que sí, la proposta que ens feia Hagel, Moving to the Sun, com dèiem, sonant directament des del lloc número 18, 18 setmanes a la llista, i al tanto aquesta setmana cau des del 7. Això vol dir que aquesta cançó ja comença a estar una miqueta escoltada, diguem-ho així, finament.
1: Número 17.
0: Un altre que segueix el mateix to, el Golpito, Quevedo i Nueva Línia.

0: Vale.
1: Vale que te vale la proposta de Quevedo i Nueva Línia al Golpito. Aquests semblen un ascensor perquè tant punt puixen com baixen. Aquesta setmana des d'aquest lloc número 17 de la llista i porten 14 setmanes fins a costat. Ens anem fins al 16.
2: Número 16.
1: I arriba estiu 22.

0: Així sona Manuel Turizo i Elena Rose amb aquesta La Setmana, com dèiem, arribant justament a la meitat de la llista, i ens anem a fer un tomb cap a Madrid i ens acompanyarà Farruko.
1: Número 14.
0: És el seu nou track, s'anomena Madrid.

0: Ja hem fet el tomb per Madrid en companyia de Farruko i ara ens anem a tomar un cafè con Ron Clam amb aquesta meravella musical que puja com l'escuma. Aquesta setmana tot just arriba en el 13.
1: Número 13.

0: Café con ron i sal de tu balcón. La proposta de Clam, que sona molt bé, ho fa directament al lloc número 13 de la llista i ens deixa a la dotzena, en el lloc número 12.
1: Número 12.
0: És de Tietz, era Això és el seu nou track.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 11.
3: Vinga, som-hi, ja hi som a l'11 i som en companyia de Reels, que es diu Quién te ve. Aquesta és una bona proposta perquè porta la llista del top 30 12 setmanes i repeteix el lloc número 11 el mateix que fa 7 dies.

0: Quién te ve y cómo te ve, Royals B, com dèiem, sonant directament aquesta setmana al lloc número 11. I ens acostem al 10 per canviar d'estil totalment. Aquesta sembla que de mica en mica es va fer un forat i va arribar més en l'aire, i això que ho fa molt pausadament.
1: Número 10.
0: Jason Derulo, Mi Chico.

0: La proposta de Jason Derulo, DJ Goga, i on s'ha colat la veu de la Melody, el seu Mi Chico, com dèiem, sonant directament des del 10 del Top 30, i continuem amb més canya de la bona. Vinga, som-hi, cap al 9.
1: Número 9.
0: El Bachatón, Lola Índigo i Lucho.

0: Desde Canarias, Lucho y Lola Indigo, el bachatón, ocupant aquesta setmana, com dèiem, el lloc número 9 i fent l'acte de presència de la llista a les posicions capdavanteres. Lo mateix que el nostre número 8.
1: Número 8.
0: És Ozuna i Omar Kurz, que puja moltíssim aquesta setmana amb el seu Sisi. Ah, sí.

0: Si hay música, hay flow. Sí. Pugent aquesta setmana des del lloc número 12 fins a aquesta posició número 8. La proposta és de fer una Yomar Cors i deixa pas una que també, déu-n'hi-do, la velocitat que porta.
1: Número 7.
0: És el Wow de la Karol G.

0: Me gusta demasiado, wow. La peça de la Karol G, que aquesta setmana es col·loca directament en el 7 i deixa el 6 per Danny Six.
1: Número 6.

0: podríem estar.
1: Ei, la peça de Dani Sixx des del Sixx, el seu track que s'anomena Que s'aturi el temps. Una bona proposta musical que en molt poc temps, tot parlant de temps, es col·loca a les posicions més altes de la llista. La creuem la barrera ara mateix ja de la mitjoreta que ens hi manca per acabar el nostre programa i ens anem a escoltar la posició número 5, que ens es esperen en candeletes Omar Kurz.
2: Número 5.
1: És el seu Coco.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Vinga, som-hi, que cada vegada ens acostem més al número 1 i ara ho farem des del 4.
2: Número 4.
1: I ho fem amb Quevedo, el Baifo.

0: La veu trencada i enfonsada del Baifo Quevedo, que sonava des del lloc número 4. Ens acostem ràpidament al nostre número 1, però abans hem de passar per al 3.
1: Número 3.
0: My Towers, amb aquesta s'ha col·locat molt ràpidament dintre del lloc número 3 de la llista. 5 setmanes a la llista, remuntant des del 8 amb el Carita. Feliz.

0: Conmigo te puedes desahogar, i és que aquesta carita feliç s'ha col·locat, s'ha colat, s'ha endinsat dintre del lloc número 3 aquí a la llista del Top 30, i ens anem fins al 2.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 2.
0: Aquest lloc número 2 sona el Tal to You, que es mereixia el número 1, però li han arrebatat per 4 votacions.

0: Aquí està el lloc número 2 de la llista i ens deixa ja preparats, calents i enfonsats per arribar al nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Vinga, carreguem piles, Ana Mena i Lola Índigo, Petit Oa.

Així és com sona el nostre número 1, Ana Mena i Lola Índigo, Petitó, a 14 setmanes a la llista, ja amb aquestes 3 setmanes número 1. Déu-n'hi-do, quin recorregut que ha fet aquesta proposta. I ara mateix és el moment de repassar les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 i conèixer com queda la cosa fins al moment. Des del 10, Jason Derulo, La Melody, amb el seu Mi Chico. Lloc número 9 és per Lola Índigo i Lucho, amb el Bachatón. Des del 8, Ozuna i Omar Courts ens acompanyen pujant moltíssim aquesta setmana amb el seu Cici. Un altre que déu-n'hi-do ens ha despentinat lo ràpid que ha pujat, la Karol G, Bauau. En el 6, Dani Six, Que s'aturi el temps. Un més en l'aire, Omar Courts, Coco. I com no, no hi podia mancar Quevedo amb el seu Baifo, des del lloc número 4. En el 3, My Towers, Carita Feliz. En el 2, aquesta proposta del Tal To You, que en 7 setmanes s'ha col·locat molt ràpid amb el lloc número 2 de la llista, la setmana passada en el 3. I com hem dit, el nostre número 1 torna a repetir, Ana Mena i Lola Índigo, Petitoa.

0: Les novetats de la setmana. Claren, Lucho, I am Don Diablo. I com no, també tenim els que se'n van fora de la llista, els que ens abandonen aquesta setmana aquí a la llista del Top 30, perquè el seu temps ja ha passat i ja és el moment d'agafar els trastos i marxar fora.
1: Surten de la llista.
0: La primera, Maluma, Palaseca. Ens ha acompanyat 23 setmanes, no està malament.
2: Qué casualidad, que en la misma disco, mamacita, nos veamos.

I amb això marxem. Agafem els trastos, sortim per la porta, perquè la finestra encara ens faria mal. Fins la propera setmana. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. Ens tornem a veure o escoltar, millor dit, d'aquí 7 dies, aquí a Vilafant FM i a la llista del Top 30. Una forta encaixada. Apa, siau!

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

0: Nova edició, això és el Red Hot Blues. Programa 1343 des de l'any 1996, fent-te costat aquí en la sintonia de Ràdio Vilafana FM. Són dues hores de blues, amb tota l'actualitat del blues nacional sempre i també el bon blues internacional que ens va arribant aquí en el programa. Vull recordar que si sou una banda de blues i teniu ganes de que la vostra música es presenti aquí en el programa, podeu fer arribar-ho a redhotblues@hotmail.com per correu electrònic en qualsevol tipus de format. També teniu tots els podcasts del programa en dos llocs, en el blog bandablues.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com, i a més hi trobareu els enllaços de les diferents bandes i formacions, solistes també del món del blues, per poder aprofundir més sobre la seva música. Si t'agrada el blues, si tens ganes d'anar a escoltar blues en viu i en directe, hi ha tota l'agenda nacional penjada sempre, diàriament, en el Facebook del programa. Has d'entrar a Josep Palma de Rejo Blues i trobaràs tota l'agenda bluesera d'arreu de la península. Amb molt de gust, com sempre, us parla Josep Palmada. Temps per la promo en anglès per qui sintonitza arreu del món.
1: It is a radio show that presents the most current international blues interviews, also presents the history of the blues with the large legends and blues live from the studios of the radio. If you want to listen again to the podcast and post of this radio show, visit the blog bandablues.blogspot.com. Remember that you can send your blues to email redhotblues@hotmail.com. The radio show Red Hot Blues is presented by Josep Palmada since 1996.
0: Doncs sí, aquesta nova edició, com sempre, en la sintonia de Ràdio Vilafant FM, també saludant a totes les emissores que emeten aquest programa de blues arreu de Catalunya. Avui una edició que arrencarem amb blues nacional, perseguint propostes internacionals interessants i acabem novament en dues bandes nacionals. Són els de Ubangi Stomp. Tenen tres novetats, tres senzills nous en aquest 2026. Sona així.

potentíssims, com sempre, és de Ubangi Stomp, senzills en aquest 2026, No More Blues, una de les grans propostes que ens fan un nou tema amb la veu de Big Mama Rachel, cantant d'aquesta gran banda, també amb JC Tortosa al piano, Raúl Ejido a la guitarra, Nando Rico al contrabaix, també els acompanya en David Cano al saxofon i en Roberto Berenguer a la bateria. Ells ens presenten diferents senzills i ara aquest Marvin Grass.

Big Mama and Rachel, acompanyada d'aquesta gran banda, els de Ubangi Stomp, senzills en aquest 2026, avui presentació d'aquestes novetats fresquíssimes. Tanquem amb aquesta proposta, baixant el ritme amb aquest Echoes of Time, de Ubangi Stomp, avui, aquí, en el Rahoblues, obrint aquesta nova edició.

0: Tres novetats, tres senzills del 2026 de Wangie Stomp, avui aquí en el Red Hot Blues.
1: You are listening to the Red Hot Blues, your radio show since 1996.
0: Seguim més novetats, els Blues in Blue, des de Madrid, en diferents senzills, són del 2022 i del 2023, concretament. El primer que us vull presentar és aquest Hound Dog. Estàs en sintonia del Red Hot Blues.

Blues in Blue, una banda de Madrid nascuda l'any 2022, fan ritme en blues, soul, blues, funk, es munt en la música negra, i ens feien aquest Home Dog, tot un clàssic, la Belén Moore a la veu, en Jesús Fernández a la guitarra, en José Enviloa a la baix i en Fernando Canales a la bateria. Ara escoltarem un altre tema, el Eat Heart So Bad. Aquí hi ha la veu de la Belén Moore i la guitarra d'en Jesús Fernández. Estàs en sintonia del Red Hot Blues amb la música dels Blues in Blue.

0: Blues in Blue, des de Madrid, la veu de Belén Amur, acompanyada d'una fantàstica formació aquí amb la guitarra d'en Jesús Fernández, amb aquest It Hurt So Bad. Propostes en la sintonia del Red Hot Blues.
1: You are listening to the Red Hot Blues, your radio show since 1996.
0: Més novetats, una banda que no s'ha escoltat tampoc mai aquí en el Rejo Blues, els de Blues Traders Band. M'han fet arribar la seva música, també són de Madrid, fan blues elèctric, soul, bé, es mouen també amb la música americana, la música negra, i comencem, de les dues cançons que m'han enviat, comencem tot escoltant aquest My Baby Was Gone, els de Blues Traders Band, aquí en el Rejo Blues.

The Blues and Brothers van des de Madrid, dos senzills en aquest 2026, són concretament la banda, la Sonina a la veu, en Ramon al piano i al Hammond, també en Pablo a la guitarra, la Merche al baix, en José a la guitarra, Alicia a la bateria i Álvaro al saxofon i també a la harmònica. Són temes propis d'aquesta formació de Madrid i ara ens fan aquest Trap of Love.

Després d'obrir el programa amb tres propostes nacionals, ara el torn pel blues internacional. Quatre grans bandes, quatre grans formacions, quatre grans propostes internacionals. Ara li ha tocat a Coco Taylor. El treball s'anomena Crossing Jewels. És una recopilació des de Alligator Records que ha sortit el passat en 2025. Hem volgut començar amb aquesta versió del tema clàssic de Willie Dixon, el Wang Dang Dong. Una altra de les propostes, Born Under a Bad Sing. Aquí l'acompanya Buddy Guy a la guitarra, Coco Taylor.

He volgut presentar-vos aquest recopilatori de Coco Taylor des d'Alligator Records, editat en el 2025, el Crown Wells, concretament, per recordar una mica la seva gran veu i la seva gran proposta musical. Anem a escoltar un altre tema, I Am a Woman, tot un clàssic.

Killing Floor és una de les cançons de l'àlbum Cold Blue Shoes del 2025. Des de Blind Raccoon ens l'ha fet arribar la Betsy i és la banda de Name Droppers. Així es presenten la seva música. Anem a escoltar una altra de les cançons, el I Cry For You, un tema de Willie Dixon, que ells ens fan aquesta versió. Per cert, aquest tema era una també molt bona proposta.

The Name Droppers, aquesta és la banda, l'àlbum Cold Blue Choice, avui aquí en el Rejo Blues, i la presentació la tenc amb aquest Hey, I Will, també amb ritme.

Estàs escoltant el Rehob Blues. Us presento tota l'actualitat discogràfica del blues nacional i internacional. També us proposo entrevistes, blues en directe als estudis de la ràdio, així com tota la història del blues dels anys 20 fins a l'actualitat. Pots escoltar els podcasts del programa quan et vinguin de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rehobblues.ivox.com. També ens pots seguir a Instagram i Facebook. Si sou una banda de blues i voleu que presenti la vostra música en el programa, la podeu enviar en qualsevol tipus de format a rehobblues@hotmail.com. I si tens ganes d'escoltar blues en directe, ja compartida tota l'agenda nacional en el Facebook del programa, entrant a Josep Palmada Rehob Blues.

Més blues internacionals de Kerrin Carney Banna, un àlbum amb el seu nom, novetat també en el 2025, i hem escoltat aquest All Your Love, un tema de Otis Rush. Anem a escoltar el Santa's Got Brown New Beak, una cançó concretament de Beak Herman que avui també us vull presentar i proposar.

Molt bé, aquí proposant, com sempre, blues en la sintonia del Red Hot Blues, dues hores de ràdio amb tota l'actualitat del blues nacional i internacional. Recorda que pots escoltar el programa aquest i molts més quan et vingui de gust en el blog bandablues.blogspot.com i redhotblues.ivox.com. També hi ha una adreça de correu electrònic per si tens l'opció i les ganes de fer-me arribar la teva música en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I, per altra banda, si tens ganes d'anar a escoltar blues en viu i en directe arreu de la península, ho pots fer consultant l'agenda del programa entrant a Josep Palma de Rojo Blues en el Facebook i trobaràs compartida tota l'agenda bluesera nacional. Per tancar aquesta presentació de la banda de Kerry Carney and Band amb aquesta proposta del 2025 amb la veu de Canby Kinlan en aquesta ocasió i ens fan això ha sigut la cançó que hem escoltat abans, el Santa's Got a Brand New Vicka, que hi posava ella la veu. Ara us vull deixar amb aquest Bo Beacon Rob.

Si el busqueu per les xarxes, de Reverend Shaw Amos té diferents gravacions. Novetat, en el 2026, Dance Party, i hem començat amb aquest twist de Nike Away, i un altre, Going to a Go-Go.

la proposta del reverent Shaw Amos i per tancar-la amb aquest bootleg. És el tema que hem pogut, bueno, que volia presentar, però n'he triat un altre. No posem el bootleg. Ens quedem amb aquest Twist and Nike Away.

Avui vull acabar en dos formacions nacionals. Així de bé sona el New Old School, amb aquest àlbum anomenat Dos. Aquesta gran banda, hem escoltat aquest en The Boy, i anem a escoltar un altre, després us presentaré els músics. Ara aquest Sweet Soul Music.

The New Old School, l'àlbum 2, avui tancant aquesta edició del Rejo Blues amb aquesta i una altra després formació també nacional, un tribut a Eric Clapton, ja en parlarem. Però de moment ens quedem amb els New Old School, una banda liderada per en Jordi Morello a la veu i la guitarra, Azorín Fanoll als teclats, Eloi Moya al baix i en Marc Ruiz a la bateria. Tenco la presentació fent aquest Saved.

Eric Clapton en tribut van amb en Xavi Sorenells i aquesta fantàstica banda que ha muntat per presentar temes del repertori d'Eric Clapton, com aquest en Crossroads o també aquest en Got You On My Mind. Propostes aquí en el Red Hot Blues.

0: Yeah. Ramon, t'assella la guitarra, per favor, un fort aplaudiment.
1: Així de bé sona aquesta gran banda d'en Xavi Sornells, Eric Clapton tribut band, Xavi Sornells a la veu i a la guitarra, Frank Montasell a la guitarra, Miqui Santamaria al baix, Raús Segura als teclats, en Dani Penya al baix, Àngel Abad a la bateria, un altre dels grans bateristes que tenim a casa nostra, en Ruben Berenjena també a la bateria en diferents temes, en gironí, Lourdes Pereira, Betty Agna i Uxbe a les veus. Hem escoltat aquests dos temes i ara us en posaré dos seguits. Un blues lent arrossegat, el Hoochie Hoochie Man, i després el Sweet Home Chicago, en directe des de la FACTA Terrassa. Eric Clapton Tribute Band amb Xavi Sornells i aquesta gran banda.

0: Gràcies.
1: Aquestes són les dues darreres cançons del programa, Hoochie Hoochie Man i el Sweet Home Chicago, avui presentant Eric Clapton Tribute Band, la banda d'en Xavier Suranells, cantant, guitarrista, acompanyat de grans músics. Ens ha fet aquestes molt bones propostes en viu i en directe. Estar en sintonia del Rojo Blues, ja tancant aquesta edició 1343. Punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Com sempre, aquí a Ràdio Vilafant FM i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en Rejo Blues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Rejo Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adeu-siau.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: de diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.